0: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.

0: Ràdio Arrels, són les 6.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels. A Sant Pere dels Focats, 93.1.
3: Una hora 100% en català.
0: Ràdio Arrels.

sempre al racó, a la taula dels proscrits. El got als llavis i un cigarret als dits. Amb quatre llunàtics de pas pel món, jo m'hi quedaria, però no hi trobo lloc. La nit encetada comença el ball, m'ofega la boira.

s'obre una porta i et veig entrar. Ets una reina que m'ha desterrat. La teva presència m'ho deixa clar. I em quedo amb la boira, amb els meus marcians. Però, oh meravella, Déu existeix. Has mirat enrere i m'has fet l'ullet. Déu existeix, però va en contra meu. M'han fallat les cames

i els talons són campanetes i es perdanyes de ballar. Els secrets de els seus ulls negres

vaig, no sé on sóc. Perquè tu, perquè jo. N'estic fart de saber i no saber, de voler i no poder.

L'últim temps d'esperar puc tenir tot això un altre lloc, que m'acú, que m'escolti, que vulgui parlar i que plori quan li canti això. Per què no plores? Digue'm.

0: Rosselló,
1: Vallespí,
0: Conflent,
1: Cerdanya,
0: Capcir i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
2: L'associació Ludòpia presenta la Llepissada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua.
3: Qui perd la llengua, perd la identitat. Si jugueu als Scrabble, sabeu que el joc accepta els noms comuns, els adjectius, els adverbis i totes les formes de verbs, fins i tot conjugats. Més s'accepten pas els noms propis, aquells que tenen una majúscula inicial i que designen una persona cèlebre, un lloc geogràfic, com un país o una ciutat, una marca comercial, o els noms i cognoms. Espieu si és estrany. La nostra llengua nos reserva calques sorpreses. Recordeu que ja hem dit que s'accepten Miquel, Sara, Benjamí, perquè, a més de ser noms de minyons i de minyones, també són paraules que designen altres coses. I bé, de la mateixa manera, Guillem, Rosalia i Juli són pas només noms. Els podreu jugar al Scrabble. Guillem és una forma del verb guillar, fugir, tocar el dos. Nosaltres, Guillem. Rosalia és un insecte, la Rosalia alpina, que també veieu, coneixeu amb el nom de Banyarrique. I Juli és una paraula antiquada, més vàlida. Designa el crit que feien els nois quan anaven a beneir la palma el diumenge de Rams. Juli, Guillem i Rosalia són al diccionari.
2: La Llepissada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua. Un programa proposat per l'associació Ludòpia.
4: Ràdio Arrels, a Forques, 95.

0: Renovació de la cançó protesta. El nou himne lletgista que diu i fa.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels. Són les 7.
4: Ràdio Arrels. A Ribes Altes, 95.
3: Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. donatius.radioarrels.cat.
5: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcir i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
5: Ràdio Arrels.
3: L'actualitat a Ràdio Arrels. Amb Miquel Martínez Vila.
6: La cervesa artesana serà la protagonista d'una festa transfronterera que arriba enguany a la tercera edició. Això se celebrarà el 30 de maig al vespre a Vilafant, al costat de Figueres. I a aquesta hora podem saludar el Leo Domínguez, que és membre de la Dualab Brewery, un dels productors que hi seran. Leo Domínguez, bon dia.
7: Hola, bon dia. Què tal, Miquel?
6: Hem dit que aquesta festa arriba a la tercera edició. Com és que se celebra aquesta festa transfronterera de la cervesa artesana?
7: Bueno, aquesta festa va ser un resum final de tot un treball que s'ha vingut fent a la Catalunya Nord en el sector de la cervesa artesana, que va començar des d'una recerca de tots els productors, petits productors i mitjans productors que hi havia per la zona, i tenir un panorama una mica més ample de, tant de la província de Girona com de la Catalunya Nord. I és aquí que l'Ajuntament de Vilafant ens va obrir les portes per poder realitzar aquesta activitat, doncs poder convidar a cervesers de la Catalunya Nord, cervesers que comencen, cervesers que ja porten temps treballant a la zona, i és com una celebració bàsicament de poder estar en contacte en aquest espai transfronterer.
6: Tant Catalunya Nord com la demarcació de Girona no són zones que històricament s'hi hagi fet molta cervesa. On creus que hi ha com una mica més de tradició de productors, al nord o a l'Empordà o gironès?
7: Em sembla que en la província de Girona tenim varis productors. Van ser junts a Barcelona, que va començar rescatar tota aquesta tradició de la cervesa artesana. Girona actualment compta amb alrededor de 13 cerveseries que ja porten més de 20 anys treballant. Doncs crec que aquí tenim un gran què, i per descomptat estem ahir compartint un mercat en el sector del vins que ja porta molt més anys, ja igual que la Catalunya Nord, que és un sector més madur, és un sector més estable, i nosaltres pues és un sector jove, per dir-lo així.
6: És un sector més madur el del vi, però amb dades de fons quants mesos a l'estat francès ja hi ha més consum de cervesa que de vi, que això ha estat un canvi bastant gran respecte a les darreres generacions. Aquesta tendència també arriba a la cervesa artesana o es queda més en cervesa, diguem, industrial de grans marques?
7: No, arriba a la cervesa artesana. Crec que el que s'hagi potenciat el consum de cervesa en general ha estat en aquest boom de la cervesa artesana, que ha abarcat un públic més jove, un públic de gent d'entre els 40 a 50 anys, més o menys, també. I crec que ahir ha estat una de les avantatges de que s'hagi incrementat el consum en el bon sentit.
6: Sí, sempre el consum amb moderació. Estem parlant d'aquesta festa que serà el 30 de maig a Vilafant, amb productors del nord i del sud. Què podrà trobar la gent que vingui a Vilafant doncs, aquest dia?
7: En aquest dia està pensat per rebre cervesers com és la cerveseria La Fresca, que es teniu a Perpinyà, cerveseria La Nostra, que és una cerveseria nova, que... i també està la cerveseria de Bier du Canigó, que també estarà present, que és del Soler, i cervesers locals d'aquí, de Girona. A més, tindrem un full track perquè la gent pugui menjar, i hem incorporat una nova modalitat en aquest festival, que és concerts. Farem un concert de rock, concerts de... Tindrem tres grups. Bàsicament volem que el festival no només sigui una qüestió de consum de cervesa, sinó també de consum de cultura en si.
6: I la gent que vulgui venir, això ja s'ha d'agafar entrada o com funciona?
7: És totalment gratuït, és totalment gratuït. És una activitat que promociona l'Ajuntament de Vilafant i la cerveseria Dualab, a través també d'una ajuda de la Casa de la Generalitat a Perpinyà.
6: Molt bé, doncs aquesta festa, recordem, el 30 de maig al vespre i fins a entrada a la nit a Vilafant, que això és just al costat de Figueres, és on hi ha l'estació del TGV, pot ser que hi hagi gent que ho conegui per això. Aquesta festa de la cervesa transfronterera, de la cervesa artesana transfronterera amb productors del nord i de la demarcació de Girona. Ho hem estat comentant amb el Leo Domínguez, que és del Dualab Brewery, un d'aquests productors de cervesa, en aquest cas de Catalunya Sud. Leo, moltes gràcies per atendre'ns.
7: A vosaltres i, com sempre, gràcies per la difusió que feu d'aquest tipus d'activitats dintre l'espai català transfronterer.
4: Radio Arrels, a Sant Nazari, 95.

0: Ràdio Arrels.
1: Arrels.
2: El 25 de maig del 1962 neix Ramon Gual i Batlle. De petit va anar a l'escola de Codalet. La seva família és gent reconeguda que ha treballat per la llengua i la cultura catalanes. Els avis, Julià Gual i Rita Casals, els pares Ramon Gual i Mònica Batlle. I la seva germana, l'Helena Gual. Ell, professionalment, ha treballat en una impremta i va fer el servei militar a la cooperació. L'any 1978 va començar a cantar amb el Matías Masarrico per un disc a la vora del folk. L'any 1989 crea el duet Crescendo amb Miquel Parraire, actuaran junts fins al 2016. El Ramon Gual s'ha especialitzat en animar festes als pobles de la Catalunya del Nord. El 2012 fa el CD Venim del Nord, també es cuida de la Coral d'Escarró, amb qui munta espectacles, així com de la Coral de Colliure. Cada any, al mes de juny, Ramon Gual participa en la pujada del Canigó amb burros, el cap de setmana que precedeix la festa de Sant Joan. Escoltem La Ioli, una cançó emblemàtica del Joan Pau Giner que Ramon Gual ha versionat.

0: Fins aquí la versió de Ramon Gual de la cançó La Ioli.
1: Ràdio Arrels, a Banyuls dels Aspres, 95.
2: Bon dia, sóc Aureli, del País de Red Història Conflent Canigú. El divendres 29 de maig, a les 6 de la tarda, el Masriqui acollarà la nostra conferència del mes. Liv Escap, historiador especialista de l'època romànica, us proposarà una conferència titulada L'art romànic a Catalunya, origens, evolucions i característiques. Aquesta conferència és organitzada en col·laboració amb l'associació Notre-Dame de Riquet. La reserva és obligatòria, ja que les places són limitades. Per a més informació, contacteu el País d'Arrere d'Història Conflent Canigó.
3: Vos també anuncieu el que organitzeu. Entreu en contacte 04 68 35 47 48. agenda@radioarrels.cat.
4: Era més bonic el meu país.
5: Des del 1981, Ràdio Arrels ha anat acumulant un fons sonor amb milers de veus que són la història d'aquest país. Descobrim fragments d'aquests arxius. A Pià, sabeu que hi ha el col·legi Jan Rus. És un dels homenatges que el país ha fet a aquest militant socialista que va néixer a Prada l'any 1908 i que després seria una personalitat política de dimensió internacional. Els darrers anys de la seva vida, va morir el 1985, va militar i escriure en defensa de la catalanitat. Va ser president d'honor de la Unió per la Regió Catalana, una plataforma amb vocació unitària per demanar la creació d'una regió catalana dins la República Francesa. L'escoltarem en un parlament que va fer en un acte de l'URC. Jan Rus, en aquell moment, s'estava recuperant d'un infart que havia patit poc temps abans.
6: Vos agraeixi de m'haver convidat a participar en aquesta reunió al costat d'amics com Miquel Mayol, com el doctor Comlan, com el nostre president, i principalment diré com el meu vell amic Olivó, amb qui som veritat deieu de pis 50 anys per l'idea socialista i sobretot per l'idea catalana. A l'avantguarda dels Pirineus Orientals en 28, en 32, s'han fet campanyes per la catalanitat i especialment per la catalanitat de l'Andorra. I per jo el nom de l'Olivó, no és solament un nom d'un gran resistant francès, mais també d'un gran resistant català que ha ajudat el més que ha pogut la resistència catalana dins d'aquest país, dins d'aquest país que s'ha preparat la liberació de Catalunya amb la reunió del Front Nacional Català. Dins d'aquell front hi havia tothom, com també dins de la nostra unió. Tindria de venir tothom, que sigui de dret o que sigui d'esquerra, perquè no és una qüestió política, és una qüestió de minoritat nacional, és una qüestió de poble minoritari. I tenim interès, qual que sigui la nostra opinió, a la regió catalana, perquè és la primera condició per la mobilització del nostre país sols del plan cultural, sols del plan econòmic i sols tots els plans per al seu desenvolupament.
5: Jan Rus, en un acte de l'URC, de la Unió per la Regió Catalana, que es va celebrar a començaments dels anys 80. Va morir el 1985, als 76 anys.

0: sa fam.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels. A Pollestres, 95.
4: L'Europa de les llengües, un viatge lingüístic arreu del continent. Amb Miquel Martínez Vila.
5: En aquest viatge per conèixer les llengües d'Europa que ens ofereix el Miquel Martínez Vila, avui som en una zona muntanyosa. Miquel, bon dia.
6: Bon dia, Paula. Doncs sí, avui som a les muntanyes dels Dolomites, als Alps italians, on s'hi parla una llengua retroromànica anomenada ladí. El ladí dolomític estricte es parla a 5 valls contigües entre si, que formen 18 municipis i que constitueixen el territori de la Ladínia, és aquest territori on es parla ladí. El territori està dividit entre el sud Tirol, el Trentino i el Vènet, que són tres regions diferents de l'estat italià, i en formen part algunes valls molt conegudes pels amants de la muntanya, com la de Cortina d'Ampezzo o Valgardena o Valdifassa. El ladí forma part, amb el romanx i el friulià, un grup de llengües retroromàniques que, de fet, hi ha un debat científic sobre si s'han de considerar varietats de la mateixa llengua o llengües diferents.
5: Abans de continuar, escoltem una mica de música per veure com sona el ladí. Sentim el coro Rosalpina interpretant La Marmolada, una cançó dedicada a la muntanya més alta de les Dolomites.

0: Estem aquí a Ràdio Arrels amb el Miquel Martínez, que avui ens parla del ladí, una llengua dels Alps. Quanta gent la parla, Miquel?
1: El ladí dolomític es considera una llengua en perill. Es calcula que el parlen unes 30.000 persones, però cal tenir en compte que és un territori amb una densitat de població molt baixa i, de fet, aquesta llengua en algunes valls la poden entendre un 80% de la població, segons alguns estudis. Per tant, és una llengua que parla molt poca gent, però que en alguns pobles és molt parlada. La situació oficial del ladí depèn molt de quina regió es trobi. La zona on té més reconeixement és el sud Tirol, que és una regió d'Itàlia, però que és on parlen alemany austríac. I en allà té un gran reconeixement. El 89 va esdevenir llengua de l'administració, tant a nivell provincial com municipal, i és una espècie de cooficialitat entre l'alemany, l'italià i el ladí. I això permet també que s'estudia a les escoles, per exemple. A la Val d'Ifassa, que depèn del Trentino, va costar més aconseguir l'oficialitat, però als 90 es va aconseguir una certa oficialitat municipal. I el Vènet és encara més difícil, hi ha retolació bilingüe als vilatges, però el reconeixement és molt més en perill. A la DIC sí que es parlen algunes emissions de ràdio i de televisió, i si vols podem sentir ara un fragment del noticiari USC Diladins, que és de la Teleladina.
2: La USC Verge con un retrat del 78esim Bal di Croacia a Vienna, o la che ha tot pert in Cegropes e rappresentanci della Valedes Ladines. Il commentar de pruma de Lucia Gross ne descont della ultima neves da Gaza. Dell'attualità le due piatas che conta della collaborazione inter la mendranza croata de Burgenland e i Ladins. Con una intervista alla presidenta dell'Unione Generale di Ladins della Dolomites, Milva Musner. La parola è dell'assessor provinciale ladin Daniel Alfreider e l'articolo dal quotidiano croat. Sempre te l'attualità se regiona della domana per metter fuori i segnei con la indicazione della doi valedes.
0: Ara ens parlaves d'alguns territoris on es parla el ladí, però hi ha algunes valls més, no?
1: Sí, de fet, les valls que hem comentat fins ara serien com el territori estrictament ladí, diguem, però hi ha mitja dotzena de valls contigües al territori, estrictament ladí, que parlen una cosa molt similar. Llavors, oficialment es consideren aquestes altres valls com dialectes de l'italià unificat, però molts d'ells es reivindiquen com a ladins, també. Llavors hi ha una mica aquest debat. El que sí que cal que no confonguem és el ladí, la llengua dels dolomites, amb el judeocastellà, una llengua romànica que derivava del castellà antic amb influència a l'hebreu, que se li diu ladino. Però no és el mateix, és a dir, el ladí és la llengua dels dolomites, el ladino és el judeocastellà.
0: I sempre ens recomanes algun lloc per visitar d'aquest territori on es parla la llengua. Avui serà, doncs, una destinació de muntanya.
1: Sí, evidentment, avui el paisatge és molt de muntanya. El territori ladí és una zona molt bonica, de fet, hi ha pobles coneguts com Cortina d'Ampezzo o valls com la Vall d'Ifassa o la Vall Gardena. Però avui he triat una muntanya, que són els tres cims del Lavaredo, tres cimes en ladí. I es tracta de tres enormes roques, bàsicament, molt característiques i molt conegudes al món de l'alpinisme. La més alta fa gairebé 3.000 metres, 2.999, la de l'oest 2.773, la petita 2.857, i anar a fer una excursió al voltant d'aquestes muntanyes és una sortida molt bonica i molt recomanable. Això sí, no cal que proveu de pujar-hi, perquè és un dels ascensos, són ascensos per escaladors molt experimentats. De fet, la cara nord del cim gran es considera una de les sis grans cares nord dels Alps. Per tant, és una de les sis ascensions més complicades dels Alps.
0: Llavors ens les mirarem des de baix.
1: Millor, millor.
0: Moltes gràcies, Miquel.
1: Moltes gràcies, Paula.
3: Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels.

0: Pau Casals, una vida per la música i per la pau.
1: Ramon Bal.
0: Enric Balaguer. Com han rebut en Pau Casals la gent de Prada? Amb una indiferència? Alguna potser suspició? S'ha pogut valorar? S'ha pogut...
1: Llavors, jo et puc dir una cosa, aviam, que no sé si en teniu massa consciència.

0: febrer-març del 39, la situació encara és que només hi ha el govern de Vichy. Però aquest govern de Vichy no s'ha encut encara afrontat amb el problema de la guerra que es faran amb els alemanys. El mes de setembre, hi ha la mobilització general a l'estat francès. És a dir, que tots els homes se'n van a la guerra. Tots els homes de Catalunya Nord són mobilitzats. No sé si veus la situació.
1: Sí, molt bé.
0: Han entrat 450.000 persones repartides en els camps i els homes han marxat i hi ha el govern de Vichy. Com vols que la gent estiguin de preocupar de saber qui és Pau Casals i qui no és Pau Casals i qui són els seus amics i tot això? Sobretot que hi ha la declaració de guerra, t'ho he dit, el mes de setembre del 39, i que llavors en aquell moment la gent es troba amb un conflicte enorme. És a dir, que els únics homes que hi ha a Catalunya Nord són els republicans tancats en els camps. Per tant, l'agricultura, que és essencial a Catalunya Nord, té menester d'homes. Tots els que es poden escapar del camp per una raó, per una altra, per una antiga amistat, per una antiga parentela, per una antiga el que vulguis, es fan ajudar per marxar dels camps i anar a treballar com a pagès. Però vol dir que si surten dels camps i se'n van a la pagesia a treballar, van a reemplaçar per la feina els homes que han marxat, però no únicament per la feina, també segurament per altres problemes de relacions amb les dones, amb les filles, amb el que sigui. Agreujar la cosa. L'any 1940 la cosa es va complicant. El govern de Vichy es fa cada vegada més difícil i més dur amb els estrangers. A tal punt que són cada vegada més controlats i més... La gran sort és que Pau Casals és respectat. Perquè, malgrat tot, encara que siguin de dreta i després segurament també d'extrema dreta, hi ha gent que tenen una certa cultura i que saben qui és Pau Casals. I, per tant, el respecten. I gràcies a això, Pau Casals pot també servir de cobertura a una quantitat dels seus amics que viuen a l'entorn seu. L'any 40 hi ha el famós aïgat, l'aïgat del 1940, el mes d'octubre. Això agreuja encara més la situació a Catalunya Nord, sobretot perquè hi ha uns desastres totals de camins de ferro, de trens, de carreteres, de camins, i tota la plana del Rosselló coberta d'un metre de sorra, el llac, que cal treure de les vinyes, que cal treure tot això. Per tant, l'única mà d'obra possible que hi ha és la dels camps. I és això que aprofiten els refugiats per poder sortir dels camps, perquè et demanen voluntaris, i quan demanen qui sap fer d'agricultor, tothom sap fer d'agricultor. Quan demanaran qui sap fer carbó de llenya, tothom sabia fer carbó de llenya. Perquè s'agreujarà la cosa, no hi haurà més gasolina, els cotxes hauran de funcionar amb un sistema que se'n deia el gasogena, que funcionava amb carbó de llenya. Però per fer carbó de llenya calia anar amb els boscos a fer llenya i després carbó de llenya. I per tant no hi ha mà d'obra, l'única mà d'obra que hi ha és la dels republicans. I qui té avantatge en aquell moment en el món dels republicans són els catalans, perquè hi ha la llengua que els serveix de mitjà de comunicació i d'entendre's amb la gent de Catalunya Nord, perquè en aquell moment encara tothom parla català.
1: Pau Casals ràpidament té relacions normals amb els veïns, amb els habitants de Prada.
0: Llavors, té les relacions normals amb la gent de Prada, però, veiem, les mateixes relacions que podria tenir algú en qualsevol municipi, en qualsevol veïnat d'una època normal. Aquí, en aquell moment, no hi ha ningú que se li posi amb més, però tampoc hi ha ningú que se li posi amb menys. Té les relacions normal. És a dir, que ell, amb la seva companya, van a fer les compres. Els que són antics refugiats ja

0: perquè hi havia hagut la gent de l'exili del temps de la dictadura de Primo de Rivera. Hi havia gent que havien vingut en aquell moment, per exemple, a Prada, hi havia un peixoner, Ribes, que era el germà del famós fotògraf Pere Ribes, que era peixoner, i aquells havien vingut al moment de la dictadura de Primo de Rivera. Doncs aquesta gent sabien qui era el món dels exiliats, sabien qui era Pau Casals i sabien com funcionava la cosa. Per tant, Casals tenia una relació més directa quan baixava, sobretot que, per exemple, una anècdota, Casals no portava mai ni 5 a damunt. I, per tant, quan baixava, la senyora Capdevila era 5 o 6 metres darrere d'ell. I és ella que pagava. I ell deia, ah, això m'agrada, i això ho agafava, però ni sabia ni quan costava, ni quan valia, ni agafava el que li interessava, i era la senyora Capdevila que pagava, que venia darrere d'ell. Bon, és un moment de vida, això,
1: sí, sí, sí.
0: Un moment de vida. Llavors, en aquell moment, ben entès, molt poca gent s'interessen, tenen altres coses al cap, que fer homenatges o que fer, recordances del que sigui a Pau Casals. Parlo d'això del 1939 i 1940. Ara, el 41, llavors la cosa va avançant. Es va complicant la vida perquè el govern de Vichy es fa cada vegada més difícil, i llavors són apretats, en Casals, com tots els estrangers, tenen d'anar a firmar regularment a la subprefectura, a la gendarmeria, allà on sigui, per atestar que són aquí, que no han marxat, que no s'han anat, què fan, de què viuen i com tot això, el merder d'aquell moment. I la cosa, ben entès, es complicarà molt més l'any 42, quan els alemanys arribaran. Perquè l'any 42, el mes de novembre, el 7 de novembre, la zona dita lliure s'acaba. I els alemanys arriben l'11 de novembre, arriben a Perpinyà i per tot arreu, i doncs també a Prada.
1: Has parlat del 1941, tanmateix fa un concert a Perpinyà el 1941.
0: Llavors, veiem, la sotsprefectura de Prada, en aquell moment, hi ha gent que saben qui és Casals, saben què és això, i ben entès, el sol·liciten constantment per fer espectacles al benefici dels presoners, a benefici de la gent que són a Alemanya, els presoners de l'estat francès, que són catalans del nord, però presoners de l'estat francès. I en Casals, com que té de donar les gràcies del respecte que li tenen i del que li permeten de fer per salvar gent, tot això, perquè, cosa que no hem explicat, durant l'any 39 i de l'any 40 es passa el temps Casals a enviar diners a tota la gent dels camps de concentració que li escriuen. És a dir, que tots els republicans que li escriuen per demanar-li una ajuda amb ell directament, personalment, i que ell té la relació, té la directa, ell escriu totes les cartes manuscrites i fa, cada vegada envia diners a la gent. Llavors, ben entès, té una relació directa d'ajuda a la gent, però aquesta relació directa d'ajuda de vegades s'allargarà en real amistat. Perquè després, quan la gent tenen ocasió de poder un dia sortir del camp, de seguida el venen a veure per donar-li les gràcies i per mirar si poden tenir alguna ajuda més. Aquesta ajuda en Casals la fa amb els seus propis diners, però també amb els diners dels quàquers, que era una secta americana que ajudava els presoners de la República. I és en aquell moment que hi ha la maternitat d'Elna, és en aquell moment que hi ha tota una sèrie de gent de Suïssa, d'allà on sigui, que venen a ajudar els republicans i que són en contacte directe cada dia amb en Casals, perquè la gent més, per exemple, l'Elisabet d'Elna, sap qui és Casals i són amics, i Suïssa, i sap de què va, i d'altres que són en aquests moviments de quàquers o del que sigui, que saben qui és Casals i que envien diners perquè ell pugui ajudar els que són tancats en els camps. Però això és 39-40.
1: Sí.
0: Sí. És segur que fa concerts a benefici i d'aquesta gent i dels presoners francesos, doncs nord-catalans, que són tancats a Alemanya. Perquè quan els francesos van ser mobilitzats el 15 de setembre del 39, tots van marxar pensant que en tenien per 15 dies, màxim 3 setmanes, per liquidar el problema, però pensant que guanyarien ells.
1: Sí.
0: I va ser 15 dies o 3 setmanes, ho van perdre. I van ser tancats de seguida. I ben entès, els alemanys no tan sols van guanyar, sinó que van obligar a un armistici i que van tallar França en dos, una zona ocupada i una zona lliure. Aquesta situació de meitat de França a l'engròs, zona nord ocupada i meitat de la França sud, zona lliure, va durar fins al 42, fins al novembre del 42. Per tant, al novembre del 42 la situació canvia radicalment, perquè ara no és més el govern de Vichy, amb qui, malgrat tot, hi havia algun funcionari, alguna persona. Per exemple, el govern de Vichy va destituir tots els batlles dels municipis de Catalunya Nord que eren d'esquerra i que havien sigut elegits. Els va destituir i els va posar, va reemplaçar per membres dels partits vichistes, petellistes, de dreta, que no eren elegits, però que van ser anomenats. Se'n deia una delegació especial. A Prada va resultar que el que va ser anomenat era un comandant de l'exèrcit francès, el comandant Piguillem, Victor Piguillem, que tenia una certa cultura. I com que tenia una certa cultura, sabia qui era Casals i sabia tot això, bé, no tan sols el va assessorar, el va protegir tot això, sinó que, cosa multiestranya, el va nomenar, el va fer ciutadà d'honor de la vila de Prada. Imagina't això, ciutadà d'honor de la vila de Prada, en el moment on la legió francesa eren ells que manaven tot això, i aquest comandant Piguillem, quan va passar això, va tenir articles a la premsa local, que en aquell moment era l'Independent, per exemple, o era el Roussillon, o era tota una premsa d'extrema dreta, que li van posar articles dient-li si era normal que un batlle de l'estat francès fes ciutadà d'honor a un roig, a un segurament comunista, anarquista, dentista, socialista, futurista, en fi, tot el que vulguis, com eren Casals. Bon, per dir que ell també, i això, i tancaré la parèntesi, va proporcionar que al moment de l'alliberament de Catalunya Nord van posar a la garjola tots els batlles que havien sigut nomenats per Vichy i els van jutjar. I quan van agafar en Piguillem comandant, perquè havia sigut batlle nomenat per Vichy, com a testimoni a descarga va tenir en Pau Casals, que van a dir no, que s'havia comportat bé tot això i el va ajudar a que la pena fos més lleugera.
1: Era la novena part de Pau Casals, una vida per la música i per la pau. Amb Ramon Gual.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: La crònica del planeta. CO2 a Ràdio Arrels.
1: Albert Noguer.
3: La reducció dels pesticides frena el declivi dels ocells. Bon dia. L'impacte de l'agricultura intensiva sobre la biodiversitat ha trobat una resposta científica incontestable en el seguiment a llarg termini de les poblacions d'ocells als camps agrícoles de l'estat francès. Després de dècades d'un declivi alarmant que en va arribar a buidar el cel de les zones rurals, una investigació liderada per Thomas Perrot de la Fundació per la Recherche sur la Biodiversité aporta una mica d'esperança i sobretot demostra que les polítiques de conservació, quan són fermes, tenen un efecte positiu real. L'estudi publicat a la revista científica Environmental Pollution ha analitzat les dades de gairebé 2.000 parcel·les recopilades per ornitòlegs voluntaris entre els anys 2013 i 2022. Els resultats certifiquen que la prohibició total l'any 2018 dels insecticides neonicotinoides, coneguts com assassins d'abelles per la seva alta toxicitat sistèmica, va aconseguir frenar la caiguda en picat dels ocells insectívors. Abans del veto d'aquestes substàncies químiques, l'abundància d'espècies com el merle, la faveta de cap negre o el pinsà dels arbres havia caigut un 12,7% a causa de la destrucció massiva dels insectes que constitueixen el seu aliment base. 4 anys després de l'aplicació de la llei, s'havia registrat una tímida però significativa recuperació d'entre el 2 i el 3% en les zones afectades. Tot i que la situació general continua sent altament fràgil i els ecosistemes arrosseguen les seqüeles cròniques de la contaminació química, aquestes dades demostren de manera irrefutable que el camí cap a la recuperació de la natura és possible si s'abandona la dependència dels pesticides de síntesi. Malauradament, no és el camí que volen seguir molts elegits francesos.
4: Radio Arrels, a Sant Joan la Sella, 95.

coses, xonguem a mà al cel, us fa créixer un brifoll. Xou de ser escolar, us fa trascolar el vi de la nit.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels. Són les 8.
2: Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.
1: La revista de la setmana. Paula Escudero.
4: Cada setmana presentem un número d'una revista i avui toca parlar del número del mes de maig de la revista catalana Enderroc. Jordi Martí, bon dia.
5: Bon dia.
4: Tu ets el director d'aquesta revista i ens presentaràs avui els números 393 i 394. Per començar, en portada, hi tenim d'una part el duet Ginestar i de l'altra Mama Duixa de la 393, i de 394 tenim Lax en Busto.
5: Sí, sí, sí, són tres exponents de generacions molt diferents. I sí, bueno, comencem, si vols, per Ginestar, que són, bueno, al maig, d'entrada hem fet el que fem els darrers anys, que és fer un número doble, perquè com que ja comencen a presentar-se molts festivals, sobretot de primavera, però sobretot d'estiu, doncs fem un número especial amb agendes i informacions detallades de tots els festivals que es van fent als Països Catalans. Això és un número especial, i després hi ha el número, com si diguéssim, ordinari, amb entrevistes i reportatges. I en aquest número és on hi ha la portada dedicada a Ginestar, que és aquest duo de germans, que són el Pau i la Júlia Serrasolses, que són del barri de Sant Andreu de Barcelona, i que fan una mena de pop molt, molt vital, amb lletres molt, molt vitalistes, que saben prendre molt, connectar amb el seu públic d'una manera molt, com molt especial. I aleshores doncs han fet un disc nou on d'alguna manera el tema segueixen amb el seu estil de sempre, no? Aquest pop amb elements també de la cançó i punts reivindicatius i lletres que van al voltant de l'amor, però bueno, aquest cop han fet una mica com un pas cap a la maduresa, per dir-ho així, i les lletres tenen un to una mica més madur. Això és el que han volgut reflectir amb el títol del disc, que es diu Gira tot igual però diferent, com vulguem dir que tracten els mateixos temes de sempre, però s'han fet una miqueta més grans, no? I d'això parlen una mica a l'entrevista de portada.
4: I també en aquest número, doncs, d'una altra part, hi ha Mama Duixa, que és protagonista.
5: Sí, Mama Duixa és un artista barceloní que ha sortit més recentment. I, bueno, ell és, en realitat es diu Bruno Fabricis, però el seu projecte artístic, per dir-ho així, és Mama Duixa, i és un exponent d'aquesta escena també que ha crescut molt els darrers anys de fusió i també amb elements de cançó, no? I bé, el Mama Duixa està guanyant també molta popularitat. Ara, aquesta temporada, per exemple, ha format part del jurat d'Eufòria, no? de Televisió de Catalunya. I ara presenta el seu tercer disc, que es diu Tothom té raó. I, bueno, parla una mica com en la línia de Ginestar, no? Parla així de l'amor i la nostàlgia, però amb un punt de maduresa, en el seu cas, també s'hi afegeix que ha sigut pare, i aquest és un tema que està present també en algunes de les cançons d'aquest disc, i bé, és un altre protagonista de portada d'aquest maig.
4: I doncs un altre d'aquests tres grans protagonistes de les revistes del mes de maig és Lax en Busto.
5: Sí, Lax en Busto, en aquest cas un grup de rock, a més un dels grups emblemàtics de la primera onada del rock català. De fet, celebren els seus 40 aniversari, perquè van començar a fer música i a fer concerts el 1986, i l'any passat van reunir la formació original amb el cantant Pemi Fortuny, i és un dels grups que s'ha mantingut actiu ininterrompudament durant tot aquest temps, tot i que amb canvis importants, sobretot en el cantant, no? Quan va marxar el Pemi Fortuny, doncs va venir el Salva Racero, després van tenir una etapa en què anaven combinant diversos cantants, però ara han tornat amb la formació original, no? I és un dels grups emblemàtics, i són del Vendrell, i bé, prova de la seva popularitat, doncs, és que, per exemple, l'altre dia al Camp Nou, el partit del Barça contra el Madrid, doncs van actuar a la mitja part els Les Embusto, no? I bueno, tenen un repertori d'aquests de cançons que tothom se sap, no? Més enllà de que t'agradi més o menys el rock, però que han traspassat i estan presents en l'imaginari col·lectiu.
4: També entrevisteu a Joan Miquel Oliver i Maria del Mar Bonet en aquest número.
5: Sí, sí, sí. Joan Miquel Oliver i Maria del Mar Bonet són com dos pesos pesants de la música popular mallorquina. El primer ha fet un disc nou en solitari, ell en paral·lel a Antònia Font, que és el grup que és, amb el qual s'ha donat a conèixer, i ha sigut guitarrista i compositor Antònia Font, no? És molt conegut per això, però en paral·lel a això sempre ha fet discos molt, molt interessants, molt fantasiosos, i ara en té un de nou que es diu Ruïssos i que té la curiositat de que està fet a partir de materials musicals o idees que hi ha anat molt fragmentàriament recopilant al llarg dels anys i que les va guardant sense donar-li un ús concret, però que ara les ha anat agafant i recuperant i lligant unes amb altres i combinant, i a partir d'això, doncs, ha fet un disc que és molt curiós, no? Un disc però que alhora té aquesta gràcia que té el Joan Miquel Oliver per fer un pop que és molt, molt immediat i que de seguida t'arriba, no? I l'altra és la Maria del Mar Bonet, que, bueno, és una de les principals figures no només de la nova cançó catalana, sinó de la música catalana en general, de totes les èpoques, no? I ara té un disc nou que més coincideix amb un grup nou que són tot de músics mallorquins. Ella ja fa un temps que s'ha tornat a establir a Mallorca, i aquest és, de fet, un dels temes principals d'aquest nou disc, no? La seva estima pel paisatge mallorquí, pel mar, pel seu paisatge més íntimament viscut, perquè és el que està com lligat a la seva infància, no? I bé, és també és un disc que recupera molt la sonoritat de la Maria del Mar Bonet, més folk, com més arrelada en aquesta sonoritat de corda, no? Molt lligada al Mediterrani. També música poemes, que és una cosa que ella ha fet sempre i que continua fent en aquest disc. I bé, és una de les artistes, doncs més històriques, no? I també més incombustibles, no? Que tenim ara a l'escena de la música catalana.
4: Com que aquest mes són dos números de la revista Enderroc, a la 394 oferiu una guia extensa de tots els festivals catalans que hi ha aquest estiu.
5: Sí, sí, sí. Això és una cosa que fem ja els últims anys, com deia abans, i que d'alguna manera és com una guia, no? Perquè, bueno, tu agafes la revista i pots mirar quins concerts hi ha als festivals els propers mesos, i realment són moltíssims, perquè la revista aquesta té 116 pàgines, vull dir que n'hi ha per triar i remenar, i que cadascú s'hi faci una mica el seu itinerari, no? Hi ha festivals, doncs, per tota mena de públics, des dels festivals més massius i amb grans noms, no? Tant internacionals com catalans que actuen als festivals, com festivals més reduïts o més especialitzats o més lligats a indrets singulars, no? O a eixos temàtics diversos. I, bueno, és un número per anar triant i remenant, i que cadascú es faci la seva ruta per l'estiu.
4: Jordi Martí, moltes gràcies.
5: Molt bé, moltes gràcies. Fins aviat.
4: I fins al mes de juny.
5: Adéu.
4: Adéu, gràcies.
0: Radio Arrels, a Salses, 95.

0: Els atacs contra la llengua. Converses durant la Universitat Catalana d'Estiu 2025. El País Valencià amb Víctor Labrado. Parlem amb en Víctor Labrado, que és exprofessor de secundari, ara jubilat, escriptor, director d'una revista, La Veus dels Llibres, al País Valencià.
1: Coordinador.
0: Es nota que en aquest segle XXI, diríem, d'aquesta manera, hi ha atacs gairebé sistemàtics a tots els territoris de parla catalana. Com ho tenim al País Valencià?
1: Mira, jo en principi diria que ho tenim bé, perquè també ens ataquen en la mesura que progressem. Normalment diuen, ara han creat el conflicte. No, el conflicte no es crea. El conflicte reviscola. El conflicte estava somort i de vegades, quan es produeix un avanç significatiu o no de la llengua, es produeix un atac, segurament per compensar, no? Per compensar aquest... I la veritat és que sí, mira, aquí a la universitat em van confiar una sessió sobre els atacs a la llengua i dius, home, puc triar, eh? Hi ha material, se'n pot parlar de molt. I costava fer una mostra dels atacs més significatius, perquè bàsicament hi ha dues menes d'atacs, els que fan mal i els que no, el contrari. Hi ha atacs tan mal fets que poden acabar fins i tot beneficiant-nos. I això passa. És una situació complicada, rica, i no ens avorrim. Estem entretinguts i fins i tot a vegades divertits.
0: Qui ataca? És el del banc polític que hi ha atacs?
1: Mira, els atacs són transversals, que et diuen ara els moderns. Te'ls pots esperar per la dreta i per l'esquerra. I de vegades els atacs que venen de l'esquerra són més intel·ligents i fan més mal, de vegades. És a dir, no es pot dir que la dreta tinga l'exclusiva dels atacs. I és una cosa que és perniciosa, perquè hi ha gent que respon molt fàcilment als atacs que venen des de la dreta, però quan els atacs venen de l'esquerra costa més de respondre, perquè sembla que si qüestiones una mesura concreta de l'esquerra estàs afavorint la dreta. És una dinàmica de la qual hem de fugir. Un atac a la llengua és un atac a la llengua i s'ha de considerar objectivament.
0: Aquests atacs es concretitzen per atacs al nivell, per exemple, de les polítiques d'ensenyament o més enllà?
1: La llengua ens l'ataquen a tots els nivells. A l'ensenyament també. A l'ensenyament també. I concretament el govern progressista que hem tingut entre el 2015 i el 2023, per exemple, va acabar amb les popularment anomenades línies en valencià, dins les quals hi havia tota la immersió lingüística que teníem. Per allò de que tots han de ser iguals, ha de fer una cosa uniforme en tot el país, cosa que és impossible, perquè al País Valencià la situació de la llengua varia a vegades de comarca a comarca. Perquè, mira, des de la ribera del Xúquer, tant l'alta com la baixa, fins al Coll, passant per la Safor, Gandia, i fins a davant, ja molt prop d'Alacant, la llengua té una densitat de parlants important, que varia en una ciutat mitjana de 50 o 60 mil habitants, com puguen ser Alcoi o Gandia o Alzira. La llengua fluixeja una mica. El castellà ha penetrat més en les ciutats, que allà són les més grans que hi ha, de 50.000 o 60.000 habitants. I les poblacions mitjanes i petites la llengua ha aguantat molt millor. Però després tens zones com la ciutat de València, on la llengua patix. A la ciutat d'Alacant està pitjor. I, de fet, no hauríem de parlar de com està la llengua a Alacant. Doncs mira, Alacant i Perpinyà s'assemblen, entre altres coses perquè són els dos extrems d'una mateixa realitat, els dos extrems geogràfics, vull dir. És evident, només cal posar-se el mapa davant.
0: És que hi ha manera de revertir-ho, això?
1: Sí. certament. És a dir, el que s'ha perdut es pot trobar. Si t'ha passat amb les claus, pot passar-te amb la llengua. És a dir, jo a vegades he perdut les claus, no he perdut la casa per això. Les he trobades i he tornat a entrar. I hem tingut experiències de reversió de la llengua. És a dir, a la mateixa ciutat de València hi ha una recuperació insuficient i, si vols, ínfima, però es pot parlar d'una recuperació. És a dir, ara fa 4 o 5 anys quasi em vaig emocionar perquè en una col·laboració que em van demanar en un institut d'ensenyament secundari vaig sentir un rogle de joves adolescents parlant entre ells en català a la ciutat de València. No m'ho creia, ho sentia i no m'ho creia. Vaig anar a demanar-ho als professors, dic, teniu alumnes que parlen valencià entre ells? Va, sí. I jo dic, ep, campanes i traques, fa mig segle que no ho teníem. Això pot ser, són pocs exemples, però sovint menysprem el pas del 0 al 0,1. I el pas del 0 al 0,1 sol ser el més difícil i sovint el més important. Cal donar-li continuïtat. En el 0,01 no n'hi ha prou mai. Però és que el 0,01 és l'única manera d'arribar al 2 o al 3%.
2: Saps?
1: I està donant-se. I un progrés molt significatiu és que, mira, la immersió, les línies en valencià van començar en les zones on la llengua aguanta millor, com ara a la Ribera. La Ribera, alta i baixa, és una comarca que està entre 250.000 i 300.000 habitants, poca broma, i està a prop de la ciutat. I aleshores va passar el contrari del que passa normalment. Una capital és capital perquè irradia usos i costums. Però en aquest cas va passar al revés. De les poblacions mitjanes i petites va ser la capital la que es va contagiar. I al cap d'una dècada o de dues dècades, la gent de la ciutat, pares i mares que ja no parlaven valencià, sovint perquè ja feia dues o tres generacions que s'havien castellanitzat, bàsicament durant el franquisme, aquests pares i mares incapaços de parlar en valencià inscrivien els seus fills a les escoles en valencià i els seus fills esdevenien valencianoparlants, en diversa proporció.
0: Per tant, cal guardar la fe i l'esperança. I, per parlar d'un altre sector, el nivell dels mitjans de comunicació, com ho tenim?
1: Pitjor. Pitjor, perquè això ja no depèn tant de les iniciatives de les persones ben intencionades. És a dir, en la mesura que cal diners per a fer la maniobra, aquí ja patim molt més. Mitjans, malament. En mitjans estem malament. I la situació és difícil, perquè jo crec que si a tots els valencianistes o nacionalistes, digues com vulgues, si ens volten cap per avall i ens saxen, no cau un euro. I això és un problema. Necessitem patriotes rics i no en tenim encara.
0: Víctor Labrado, de Sueca, moltes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres. Visca la Catalunya Nord.
0: El País Valencià, amb Víctor Labrado.
3: La meva llengua crido fort, sempre dempeus.
0: Els atacs contra la llengua. Converses durant la Universitat Catalana d'Estiu 2025.

0: Ràdio Arrels.
1: Bon dia, sóc Aureli, del País d'Arre d'Història Conflent Canigó. Abans de l'estiu, us proposem una visita guiada del poble d'Orbanya. El dissabte 13 de juny, a les 3 de la tarda, la Martine Boé, la nostra guia, us portarà a la descoberta d'aquest encantador poble al cap del món que us seduirà pel seu aire de muntanya amb les seves cases cobertes de lloses. La reserva és obligatòria, ja que les places són limitades. Per a més informació, contacteu el País d'Arre d'Història Conflent Canigó.
2: Ràdio Arrels, el Soler, 95.
3: Primer parlaré de tu.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Apunta ja, 95.
3: Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. donatius.radioarrels.cat. El disc de la setmana. Amb Paula Escudero.
4: Això és el disc de la setmana a Ràdio Arrels i aquests dies connectem amb un cantautor del barri de Gràcia, a Barcelona, que és l'Arnau Folch. Bon dia, Arnau.
5: Hola, bon dia. Què tal?
4: Molt bé, molt bé. Acabes de treure un nou EP que es diu Un cop més, després de treure dos discos de llarga durada, Descobert, el 2024, i Records, el 2025. Per començar, et pots presentar pels nostres oients?
5: Sí, bueno, jo res, soc l'Arnau Folch, que soc un cantautor de la Vila de Gràcia, que al final doncs, vaig començar a escriure una mica a nivell terapèutic perquè m'anava molt bé doncs, poder buidar el que tenia dins i el que sentia, no? I vaig començar-ho a convertir en cançons. I al final, doncs, mira, està sent un aprenentatge perquè mai he estudiat música més que cantar coral i tocar la guitarra amb el cau, no? I llavors, doncs, està sent un projecte super, super formatiu que estic aprenent molt i que, no sé, em dona vida per tirar endavant, no? I llavors, doncs, no sé, m'ho prenc com una mica això i que al final el que busco és el que la gent es pugui sentir reflexada en el que... sobre el que parlen les lletres i el que expressen les cançons, no?
4: Doncs ara començarem a presentar la primera cançó del teu nou EP. Doncs la cançó es diu El pare d'en Fiu, que La tornada és una cançó que vas compondre tu quan eres petit, no?
5: Sí, o sigui, bueno, estàvem jugant amb el meu germà a fer teatre al carrer, no? I uns parents ens estaven gravant i em vaig inventar com una melodia amb una lletra que feia el pare d'en Fiu, no? I mira, doncs al final vam trobar el vídeo amb ma mare i tal i vam dir, hòstia, això és el primer que realment vaig crear, segurament, saps? I per tant, doncs, va sortir una mica la idea de convertir-ho en cançó i, no? I portar-ho a terme realment.
4: I qui era aquest pare d'en Fiu?
5: Pues no ho sé, o sigui, m'ho vaig inventar al moment. Suposo que deu ser del Super 3, no? Del Petri Fiu, que hi havia la mà aquella que feia Fiu.
4: Ostres,
5: i suposo
4: sí.
5: Que ve

0: fent la cantata del Follet Valent. I és això, però no he fet mai classes de música ni res. O sigui, jo no sé realment hi hagi partitures, per exemple, ni... I sí que, òbviament, sé conceptes que he anat aprenent amb la vida, no? Però vull dir que al final és això, o sigui, tot autoaprenentatge. I sí, o sigui, dels 4 fins als 20 més o menys vaig fer coral i després als 15-16 vaig aprendre a tocar la guitarra al cau molestant a tothom tot el dia.
1: I en aquesta cançó cantes, doncs, una mica la infància, la innocència de la infància i lo fàcil que pot ser, entre cometes, la vida quan ets infant. Penses que els adults tenim coses a aprendre dels infants en aquest sentit?
0: Penso que estaria bé en molts casos prendre'ns la vida com si fóssim un altre cop nens. De fet, la cançó fa referència a això, però com a idea global de l'EP, que en el fons és un viatge sentimental per les diferents etapes d'una relació amorosa, no? Fa la referència una mica a que quan t'enamores tornes a ser aquest nen, no? Que, o sigui, l'inici d'una relació, d'un enamorament, al final torna a haver-hi tot aquest concepte del joc, de l'aprenentatge, de la coneixença, de que tot són aventures, de que tot... No? Lo típic que penses del pal, quan tens algun amic o amiga que et presenta la seva nova parella i estan com a tortolitos i penses, uah, que pesats, no? Una mica com el nen pesat a una taula, quan estàs a un restaurant, la taula del costat, els nens cridant i jugant i passant-s'ho bé, però que en realitat és la innocència aquesta i el divertiment tot de ser un nen, no? Que és algo superguai, però com a adults ja ens carrega una mica, no? Llavors, és la gràcia aquesta de que jo crec que com a adults hem de tornar també a ser això i que, a més, és el que vivim quan estem enamorant-nos d'una persona, que és un dels moments més bonics que té la vida, no? Llavors, per què quan algú tan bonic torna a passar, tornem a ser com nens, no? Llavors, és com una mica la gràcia aquesta de la cançó, no? El tornar a ser un nen, igual que ho ets en l'amor, i molaria poder-ho fer en altres aspectes de la vida.
1: En aquesta cançó dius, neix una cançó en la ment que ve del passat per ser etern. Penses que fer cançons és una manera de ser una mica etern?
0: Sí, bueno, fer cançons, fer qualsevol cosa en el fons que deixis escrita, no? Al final, jo què sé, per exemple, jo recordo ma mare es va trobar ara unes memòries de la família i tal, i s'ho ha estat llegint està com vivint, està living realment amb llegir-se això, no? Vull dir que realment sí, les cançons i tot el que deixo tant al cor o al cap de la gent és etern, no? Fins que realment aquesta gent desapareix. Per això les cançons, ara per ara, seran eternes. Tant cançons com... O sigui, tot el que seria art, jo crec que sí, en el fons és eternitat i és història, i acaba sent història. O sigui, les pintures rupestres, per exemple, són de fa milions d'anys i això és història de la humanitat, no? Per tant, sí. O sigui, tot el que deixes plasmat és etern.
1: Doncs va, tot seguit sentirem la cançó El pare d'en Fiu.

0: El pare d'en Fiu, una cançó del nou EP d'Arnau Folk que es diu Un cop més. Això era el disc de la setmana i ens podeu escoltar cada dia fins divendres a la mateixa hora per continuar descobrint aquest cantautor.
1: Radio Arrels, cada dia i cada hora en català.

0: Sortim de casa, amb l'agenda de Ràdio Arrels.
1: Bon dia a tothom, sóc Jordi Bertolí, comissari de l'expo dedicada a l'obra del pintor català exiliat a Mèxic i Estats Units, Josep Bertolí. Els seus dibuixos seran presents en el MUME, Museu Memorial de l'Exili a la Jonquera, fins al 31 de maig. No manqueu aquest esdeveniment, que és molt important.
2: Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Música a Ràdio Arrels.
3: Amb l'Oriana Penyer.
4: Aquest pròxim 30 de maig, el cantautor nord-català Ramon Gual farà un concert anomenat Caminant a Ribes Altes. El tenim amb nosaltres aquí a Ràdio Arrels. Bon dia, Ramon Gual.
5: I bon dia.
4: Doncs, ja, què és aquest concert?
5: Ah, llavors, és un concert que vaig tenir l'idea fa alguns anys, fa un parell d'anys, diguéssim, per una mica fer-me ple, no jo personalment. Fer un repàs una mica de tot el meu camí d'ençà 1978 que he començat a cantar. I com que he tingut diverses activitats, encontres, he començat amb el Matías Masarico, després he entrat a la Gram, després he fet el grup Crescendo amb en Joan Miquel Paraire, després he tingut una coral a Escarrú, i avui dia en tinc quatre, a Prada, a Sant Cebrià, a Cot Lliure i al Boló. Bé, ho volia explicar una mica en cançons, fer un retorn sobre aquest camí des del començament i sobretot volia parlar de la finestra de la meva habitació de Codalet. Perquè és allà que vaig començar a la meva cambra a tocar la guitarra, tenia moltes ganes de tocar la guitarra i de cantar en català, i vaig obrir la finestra, tenia el peu davant del Canigó, i és allà que vaig començar directament a la finestra a cantar. I l'idea era de començar un espectacle així, de la finestra de Codalet fins avui.
4: Doncs és un concert un poc, com direm, nostàlgic?
5: No, intimista, diríem, més aviat. No, nostàlgic no, perquè sempre és divertit. M'agrada també interpretar cançons que fa molts anys que no les havia pas cantat. M'agrada mirar una mica de manera una mica riera, de les meves primeres cançons, que són totalment ridícules, però m'agrada mirar-ho això vist d'un punt de vista d'avui a la meva edat, i tot comptant que en aquest moment, quan les havia fet, tenia 14 o 15 anys. Que, bé.
4: I aquest concert no és la primera vegada que ho fas?
5: No, llavors el tenia pas previst de fer ja l'any passat, però resulta que l'Albert Bueno de Cabestany, cantant també de Catalunya Nord, m'havia dit, podies venir a la festa que fem de les Bremes a Cabestany, podies fer un concert complet, tot sol i tot això, i vaig dir, és l'oportunitat de provar-lo per veure què dona això en públic, i ho vaig fer per primera vegada doncs a la tardor passada de l'any passat, a Cabestany, i resulta que algunes setmanes després m'ho van proposar de fer-ho a Sabadell. Ho vaig fer a Sabadell, a les llibreries molt conegudes que es diuen Abacus de Sabadell, i organitzat per Òmnium Cultural, doncs ho vaig fer dues vegades ja, i aquesta vegada el mes de març serà la tercera.
4: Pots donar alguns títols de cançons que vas a interpretar?
5: Sí, hi ha, entre les quals hi ha les meves cançons, les primeres que vaig fer, una que es diu La meva cançó, que vaig fer quan tenia 13 o 14 anys. I després hi haurà cançons, he musicat poemes, m'ha agradat molt musicar poemes d'en Miquel Martí Pol, d'en Josep Carné, d'en Papa Seit. Després ja he musicat també poemes del meu avi, d'en Julià Gual, dos poemes bonics, un sobre tot que em feia ple de cantar, perquè és un poema que parla de l'exil i ho parla a través del mar. I ell, el meu avi, li agradava molt el mar, s'estava a Mataró, i es veu que el mar que ell coneixia de Mataró i el mar d'aquí no era pas el mateix per ell. En canvi, era, per tant, el mateix mar mediterrani. Però, i doncs, la cançó es diu Enyorança de la mar. Doncs cantaré tot això i tot el recorregut que he fet amb el Matías Masarico, que són cançons tradicionals, populars, amb el Crescendo, traduccions també. Ja hem fet traduccions de cançons conegudes en francès, per exemple, però les hem traduït en català. I això per necessitats de per exemple, la coral d'Escaró, que teníem menester a Escaró, hi ha unes mines. Havien tenit menester de cantar una cançó de mines. Excepte el cant miner d'en Lluís Llach, no n'hi havia pas. Doncs vaig adaptar i traduir una cançó francesa d'en Pierre Bachelet que se diu Le Coron. En català, per explicar l'història de lo que havia passat a les mines d'Escaró. Doncs vet aquí, tot plegat, hi ha tot això, hi ha sorpreses, a vegades faig intervenir cantants, amics que passen per aquí.
4: Doncs bastanta varietat, en fet.
5: Sí, bastanta varietat, però és un camí, doncs és un camí des del començament fins avui. Doncs és una cosa que va evoluant. A més d'això, he convidat totes les meves guitarres, de les primeres que tinc fins avui, i a cada vegada estic avançant en l'escenari com un camí. Començo en un lloc i acabo en un altre, i a cada vegada vaig passant amb les guitarres, i en funció de les guitarres, de com van arribar en la meva vida, hi ha les cançons que corresponen a aquest encontre també amb la guitarra.
4: A part de la guitarra, quin instrument utilitzes?
5: Llavors utilitzo el piano. Sí, m'ha agradat sempre tocar el piano, no en sé gaire, malauradament, perquè l'he estudiat molt poc, però quan vaig estudiar música a Prada, amb el meu primer professor de música, el senyor Gosa, molt famós, i ell em feia treballar la guitarra, em feia treballar la veu i em feia treballar les reconeixences de notes, i això, les reconeixences de nota a l'orella, m'ho feia amb el piano, sempre amb el piano. Llavors m'agradava. I després la meva àvia, la Rita Casals, que era la dona del Julià Gual, doncs, a Perpinyà tenia un piano que ara estic recuperant, el tindré a casa meva. I aquest piano, quan anava a casa seva, sempre tocàvem el piano tots dos. I sempre m'ha agradat tocar aquest piano. Doncs, per tant, aquí en aquest espectacle he posat el piano i faré un parell de cançons i el piano.
4: I suposo que aquí ets dins els darrers assajos. Faràs modificacions?
5: Sí, hi haurà modificacions, però hi pot haver modificacions que són previstes i d'altres que són totalment imprevistes. Tinc l'acostum en les actuacions que faig, m'agrada adaptar-me al públic que tinc al davant. I m'agrada també fer reaccionar el públic. Vull pas que sigui un concert totalment estàtic, tampoc, on la gent no poden parlar o no poden dir alguna cosa. La gent me poden interpel·lar. Que bastant hi ha un senyor que es va aixecar des del fons i em va dir, podes cantar tal cançó? I li vaig fer, perquè me la va demanar. Doncs m'agrada també això. Al final de l'actuació distribueixo uns sobres amb unes cançons a l'interior, ho distribueixo a la gent del públic, a l'atzar, i la gent s'aixequen en un moment donat quan els hi demano, obren el sobre, treuen la cançó sorpresa, els hi demano una mica si la coneixen, si en saben alguna cosa, si els hi va bé, sí o no, en fi, fem un petit intercanvi. Doncs bé, hi ha una part també d'improvisació en funció de l'ambient, de la mentalitat. Ribes Altes i Ribes Altes, Cabestany és Cabestany i Sabadell és Sabadell. D'on pot passar el que pot passar.
4: Doncs recordem aquí a Radio Arrels que a la 30 de maig el cantautor nord-català Ramon Gual farà un concert.
5: Serà el peri de feta de Ribes Altes, sí, el 30 de maig.
4: Moltes gràcies, Ramon Gual.
5: A vosaltres.
1: Radio Arrels, a Vives, 88.2.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Bon dia, sóc Aurélie, del País d'Arri d'Història Gunflin Canigú. La nostra darrera cita insolita tindrà lloc el dissabte 6 de juny a les 11. Veniu a gaudir de l'entorn excepcional del Priorat de Marcevol per iniciar-vos al ioga. La Cathy Paulik, professora diplomada, us guiarà en la pratica per imprégner-vos de la calma del lloc. La reserva és obligatòria, ja que les places són limitades. Per a més informació, contacteu el País d'Arri d'Història Gunflin Canigú.
2: Anuncieu-vos a l'agenda de Ràdio Arrels 04 68 35 47 48 agenda@radioarrels.cat.
3: Ràdio Arrels. Són les 9.
0: Ràdio Arrels.
4: Catedrals musicals. El patrimoni arquitectònic català i la seva relació amb la música.
5: Avui som al bell mig de Barcelona, a la Rambla, on es troba un dels edificis que indiscutiblement són una de les catedrals de la música a Catalunya, el Gran Teatre del Liceu. El teatre es va construir a partir del 1844 en un espai on hi havia hagut un monestir. A diferència de la majoria de teatres operístics europeus, el Liceu no va tenir mai el suport de la monarquia, sinó que va ser construït amb les inversions de famílies adinerades barcelonines, que guanyaven així el dret d'ús per sempre de llotges o butaques. Des de la seva inauguració, el Gran Teatre del Liceu i el Teatre Principal, que estan situats a 300 metres de distància l'un de l'altre, van estar en una pugna constant. Aquesta rivalitat es va centrar a aconseguir les millors programacions i en ser els primers a estrenar els títols de més èxit o a contractar els millors cantants. Fins a finals del segle XIX, el Principal va mantenir la primacia. Però a partir de llavors, el Liceu, més innovador i amb més recursos econòmics, va convertir-se en el Gran Teatre de la ciutat. Aquesta picabaralla va portar en algunes ocasions fins i tot a aldarulls al carrer. Més enllà de la seva funció com a sala d'espectacles, el Liceu era un lloc de trobada i de festa, amb els balls de màscares, l'exhibició de riqueses i on fins i tot es tancaven negocis i matrimonis. El fet que el Liceu esdevingués el símbol de l'oligarquia el va convertir en el punt de mira del proletariat revolucionari català, que utilitzava l'acció directa o propaganda pel fet com a mitjà de lluita de classes. El 7 de novembre del 1893, en una funció inaugural de la temporada, durant el segon acte de l'òpera Guillem Tell, l'anarquista Santiago Salvador llançaria dues bombes Orsini al pati de butaques. De les quals només en va esclatar una, deixant 20 víctimes i un gran nombre de ferits. Aquest atemptat va ser un dels episodis més sonats del terrorisme anarquista contra la burgesia barcelonina, un atac al cor d'un dels símbols de la burgesia d'aquesta ciutat, i va obrir un període de repressió brutal per part del règim de la Restauració. El teatre es va refer d'aquell fet i va estar programant òpera italiana, alemanya i russa, segons l'època, essent sempre l'emblema de la classe alta barcelonina i catalana. El teatre viuria un abans i un després el 31 de gener del 94, quan, en unes obres de manteniment del teatre, la guspira d'una màquina d'escoldar va fer calar foc unes cortines que van incendiar el teatre, que era majoritàriament de fusta. Aquest incendi va destruir gran part del teatre i es diu que el fum es podia veure des de tota la ciutat. N'han quedat algunes imatges, com la de la policia traient quadres de dins de l'edifici o la de la famosa soprano Montserrat Caballé, que va deixar marxar un avió i va tornar davant del teatre en flames, on se la va veure plorar. Després d'aquest accident, les administracions es van comprometre a reconstruir el teatre al mateix lloc i per fer-ho van adquirir-ne la propietat amb la fundació del Gran Teatre del Liceu. A través d'una campanya de donacions particulars, el teatre va poder reobrir l'any 1999, interpretant Turandot de Puccini, que era l'obra que s'havia d'interpretar quan hi va haver l'incendi. Des d'aleshores, el teatre continua sent l'emblema de l'òpera a la capital catalana. Avui sentirem un fragment d'aquesta òpera Turandot que havia d'interpretar-se el dia de l'incendi i va acabar interpretant el dia de la reinauguració. Sentirem la soprano Montserrat Caballé i el tenor Luciano Pavarotti.

0: Hem sentit Montserrat Caballé i Luciano Pavarotti interpretant Turandot de Puccini, l'òpera que s'havia de representar el gener del 94 quan hi va haver l'incendi al Gran Teatre del Liceu i que es va acabar interpretant el dia de la reobertura, l'octubre del 99. Ens ha servit per explicar el Liceu de Barcelona, una de les catedrals musicals del país.
1: Catedrals musicals. El patrimoni arquitectònic català i la seva relació amb la música.
2: Radio Arrels, en FIAC 95.
3: Les converses de punts i comes, mots i persones. Michel Borrego Estepí.
4: Bon dia. Som a casa de l'Esteve Sabenc a Serets per parlar d'art a partir d'una paraula que és la paraula capsa. Bon dia, Esteve.
5: Bon dia i benvingut.
4: Bueno, les capses és una forma molt teva, però també és una paraula molt comuna. Doncs parla'm de la teva relació. Per què has escollit aquesta paraula de capsa per fer el teu museu itinerant?
5: La paraula capsa i la paraula cap. He trobat que era la paraula molt interessant en si mateix. És curta, sintètica, per fer la col·lecció que volia fer de llibres d'art, de llibres entre cometes, perquè quan obres la capsa pot haver-hi un llibre i hi ha sempre obra original de l'artista escollit, però pot ser sota forma diversa de desplegable, de fulletos, i cada capsa, quan l'obres, descobreixes, i és el ple també d'això. És com aquest cofre tresor, no sé com es diu,
4: la
5: maleta
4: sí.
5: Del tresor.
4: Sí, és curiós perquè la capsa, segons tu, és el que conté, però també el que està contingut. Parla'm d'una experiència que vas tenir, no, de fet que has tingut, perquè fa un parell de dies, al sud. Bueno, quina va ser la recepció de la teva presentació al sud?
5: Aquesta presentació de les capses al sud es fa dintre d'un intercanvi entre un lloc cultural que és aquí a Catalunya Nord, el taller de l'André Robert, el taller 13, a Illa de Tet, que és un punt d'encontre de cultures diferents i de sensibilitats, de poesia, d'art, i és molt obert. I amb un lloc molt semblant a Cardedeu, que es diu l'Estació és allà, de Jordi Aligué, que ell fa ponts vol fer ponts també amb Catalunya Nord, es fa a través del taller, fa ponts amb l'Alguer, fa ponts amb un altre lloc a Catalunya, de Torrelles de Llobregat, i doncs hem iniciat enguany un intercanvi d'artistes i de projectes. És en aquest marc que han presentat les capses i que l'André Robert ha fet una exposició a Torrelles de Llobregat.
4: I quin lloc té el text dins d'aquestes capses, dins d'aquestes obres? Com ho veus?
5: Bueno, per jo, el fet de fer aquesta col·lecció que es diu Capses era de continuar tot un treball que he fet tota la meva vida al Museu d'Art Modern de Ceret, i que era la part que m'encantava, la part de treball amb els artistes, per als artistes i amb els artistes. I doncs aquí a la jubilació he continuat amb els artistes amb qui tinc ganes de fer i tinc sobretot ple de fer. Doncs per jo el més important és l'artista. L'artista escull l'autor que li ve de gust. I jo no vull intervenir aquí. Doncs és així que el Roger Cosme-Esteve ha escollit Didier Goupil, el Patrick Lost ha escollit Elias Sambar, i això són els que han trobat. Per altres capses hem fet proposició a Charles Pennequin, que és un poeta, que encaixava molt bé amb l'obra de Gilles Olry, hem trobat i hem proposat una col·laboració que ha sigut una cosa fantàstica també, perquè els dos s'han intercanviat molt. Hi ha artistes com Marc Fourquet, ella s'ha fet com un autorretrat literari, això és el final, són quan llegeix, escriu sobre llibretes, extractes de textos o poesies i il·lustra, i doncs hem fet una selecció d'això, i a la capsa hi ha 25 extractes de textos de la literatura que va de l'antiquitat fins ara. I això fa com un autorretrat del qui és l'artista. És diferent. Cal que sigui obert i no sé com evolucionarà, sí que ho sé més o menys, convindrà, però obert i diferent cada vegada.
4: La capsa és un receptacle que pot ser de cartró, que pot ser de fusta, i bueno, jo relaciono molt capsa, receptacle, amb recapta, la coca de recapta, és a dir, una cosa oberta a tot. I veig que a la teva obra són molt importants els materials. Hi ha una relació entre el que fas i l'arte povera.
5: No sé si hi ha realment aquesta relació, però bueno, la matèria m'importa molt, i sobretot que sigui els papers, la qualitat. I si vols, la voluntat d'aquesta col·lecció era d'anar d'oferir a l'artista el màxim de qualitat quan es tracta d'un llibre, que la reproducció sigui la més fidel possible, el paper sigui bonic, és relligat a la japonesa, cosit a mà, és realment intentar de posar el llibre, objecte, a l'alçada, no a l'alçada, però anar cap al màxim de qualitat. I també trobar una varietat de matèries i de matèries que tinguin, no sé com dir-te, una qualitat plàstica en si mateix.
4: Parla'm d'aquesta obra que finalment estàs constituint no únicament com una persona sola, sinó en col·laboració, i en particular amb col·laboració en un editor multifacètic de Catalunya Nord, que és l'André Robert. Bueno, quan va néixer aquesta col·laboració i quina forma ha tingut al llarg de la vostra vida comuna?
5: Fa un parell, 3 anys potser, que conec l'André Robert, o 4. I l'André Robert és un personatge. M'impressionava molt, perquè és gran, amb el barret, així. Passa. I és una persona extraordinària, d'una generositat absoluta, d'una obertura absoluta, i ha sigut un plaer del conèixer i d'integrar-me a poc dintre del SIDA, d'aquest món que és el món que gira entorn del taller. I crec que podries dir, em sembla cosa semblant de l'André Robert, d'un ple de treballar i de compartir coses amb ell. Doncs l'André té una col·lecció, un editorial, llibres que són de manera general prou senzills, però que fa una edició que ningú fa, amb poesia de Catalunya Nord, que ja la gent que parla català són molt pocs, i entre els sí d'aquestos els que llegeixen poesia encara són menys, però ho fa, i és una feina molt important. I doncs també té un vessant artístic, l'André Robert, i em deia que has de treballar amb la chambre editorial, i li he dit el que puc fer, però a la meva manera, és a dir, que el que m'interessava eren les capses i la col·lecció de llibres d'artista, i l'encaixar dintre del marc d'aquest editorial m'agradava, perquè és totalment diferent de l'altre de l'editorial, si vols. Anem d'una cosa senzilla a una cosa que és molt... Llibres que són cars també, perquè hi ha obra dintre i tot. I és aquesta antinomia, una mica aquest contrast i tot això, bon. Fer amb ell és un plaer.
4: L'André no parla català, però defensa la llengua catalana,
5: sí.
4: I fa molt, molt de bé per a nosaltres. Justament parlem d'aquesta llengua. Tu ets, ho sé, un gran defensor de la llengua catalana. Quin lloc té aquesta llengua nostrada dins de la teva trajectòria?
5: Jo he après a parlar en català. Els meus pares van venir de la retirada. I quan vaig anar a escola vaig rebutjar totalment. Calia que sigui més francès que el francès. La meva tia em deia... Ai, pobre nen, ets un francès de papers. I jo em posava molt... No, i un dia vaig anar, hi havia les 6 hores de cançó al Palau dels Reis de Mallorca i em vaig dir, hòstia, això és el meu.
4: Quina edat tenies?
5: Tenia 19 anys, 19-20. I després vaig anar a Belles Arts i vaig fer amb... era classe de Jaume Queralt i de... i de Claudi Massé, em van dir, has de fer... I vaig escollir un treball sobre la nova cançó. I hi ha un cantant que m'agradava molt, que la primera vegada que el vaig veure, ho vaig disfrutar bastant, era Jean Pauginet. I quan el vaig anar a veure, ell pensava, hosti, un tio de Belles Arts que arriba, l'agafaré, perquè tenia un projecte que era els llibrets d'Antiteia, una manera d'aprendre el català rossionès. I doncs em va... I que jo no volia fer, però bon, al final ho vam fer i va ser l'inici d'una amistat molt, molt gran amb ell.
4: Molt profunda.
5: Sí.
4: I també el Joan Pau et va donar la possibilitat d'obrir-te a d'altres creadors,
5: sí,
4: no?
5: Sí, perquè amb el Joan Pau he conegut el Pere Figueres i tota aquesta gent, la Gisela Bessolà i... Bon. I han sigut els meus amics, m'he molt relacionat amb ells i tot això ha obert molt les coses.
4: És a dir, que el bressol de la teva relació amb el català és Catalunya Nord i en particular el Rosselló, però també, més enllà d'iniciatives com aquesta exposició recent, tens alguna relació amb la Catalunya del sud de l'Albera, diguem.
5: Sí, a través d'homenatge a Jean Pauginet, que hem fet en col·laboració amb els Angelets de la Terra i el Ramon Faura. I després hem sortit un llibre que es deia Cant en Giner, que és tota l'obra del Giner cantada per grups d'arreu dels països catalans. I quan ha sortit el llibre he intentat també de fer concerts al sud. Ha sigut una cosa, una experiència molt maca també. I hem fet a Mallorca, hem fet al País Valencià, al COI, hem fet a Girona, a Barcelona, i bueno, amb grups d'arreu dels països catalans. I després també he tingut, perquè amb un altre tipus de capsa, molt emblemàtica i que ha canviat la visió de Catalunya Sud, de Catalunya Nord per a la gent de Catalunya Sud, que eren les urnes. Un dia era al Casal i hi havia l'Hervé Pi i posaven en venda, es tractava després de l'1 d'octubre i es tenien de vendre urnes a Sant Miquel de Cuixà. Hi havia una afició total, tothom, fins a dir, posem urnes, tothom volia urnes. I vaig dir a l'Hervé, seria bé de fer amb aquestes urnes una cosa artística, perquè és el símbol de l'1 d'octubre total. I l'Hervé, molt obert, em va dir, sí, sí, sí. I doncs va començar i va anar això d'un projecte petit, es va acabar molt gran. I l'exposició es deia 55 urnes per la llibertat, La van portar a Brussel·les, a Barcelona, a Girona, a Tarragona, a Lleida, a Reus, a 15 llocs a Catalunya. I ara aquesta exposició és guardada al Museu d'Història de Catalunya a Barcelona, que tindrien de presentar per volta així. I és això que m'agrada també, fer lligams i relacions amb artistes, perquè és això que m'agrada.
4: És a dir, que la teva relació no és només estètica, artística, sinó també que tens un paper polític.
5: No sé, Sí, bueno, com tots els que som involucrats dintre d'un projecte que ens agafa i portem el que podem portar amb l'especificitat de cada un, no?
4: Sí.
5: I amb el ple de fer i de relacionar amb la gent.
4: Com veus l'avenir a nivell d'estètic, però també a nivell d'aquesta relació lingüística? Com veus i quin paper hi podries jugar?
5: No tinc pretensió de jugar cap paper realment. Només fent les coses i teixint lligams amb un banc i l'altre, perquè no hi ha un banc i l'altre, hi ha una entitat i és tot, hi ha gent, però hi ha una frontera real entre la gent del sud no coneix els artistes del nord i l'enrevés, excepte molt grans, saps que són coneguts de manera internacional, però hi ha intercanvis que s'han de fer realment, que es podrien fer molt més que es fan. I al nivell de la cançó és igual, és complicat per un del País Valencià de cantar al Principat o per un de Catalunya Nord d'anar al Principat també.
4: Tens algun projecte que t'agradaria fer? Una cosa que ja no has fet? O una relació amb un artista que encara no has fet?
5: Desenvolupar el que faig, la meva feina, la meva trajectòria, la meva obra i ser obert al que arribarà i a les oportunitats que seran i intentar dels a viure i dels a viure plenament i les que no conec encara. La capsa que no encara no he oberta i veure què hi haurà a dintre.
4: Tot està per fer. Moltes gràcies, Esteve.
5: Gràcies.
4: Que tingueu un bon dia.
5: Gràcies.
3: Les converses de punts i comes. Mots i persones. Michel Borrego Estepí.

Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.

0: Ràdio Arrels. Són les 10.
1: Ràdio Arrels. A Ceret, 88.2.
0: Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. donatius.radioarrels.cat.
2: Escolteu Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.

voldria que fos com ahir, la llum de la tarda. Voldria saber si és veritat que els somnis s'acaben. Voldria saber si es fan bé

potser tu veus sempre el perfil d'aquelles muntanyes. Voldria saber si és etern el temps que ara

Toti Soler és un guitarrista nascut a Vilassar de Dalt, al nord de Barcelona, que es considera una de les figures destacades de la nova cançó. Toti Soler té una carrera amb estils de rock, jazz, blues, folk i flamenc, però a Catalunya se'l recorda especialment per les col·laboracions amb intèrprets com Ovidi Montllor, Quico Pi de la Serra, Pascal Comalada, Maria del Mar Bonet o Esther Formosa.

0: El cordó, mare, entre tu i jo, 22 anys que el van tallar. Però aquesta mala llet de qui vols que la tingui? Sí, prou que ho veig. Tu ets mansa i resignada, respectuosa amb els poders. Els coneguessis, els poders. Però, vés a saber, pot ser algun rebesavi que anava amb en Joan de Serrallonga. Doncs no som miquis. No pateixis perquè em remoc com una serp encaixonada. Sí, calla, t'endevino. T'han dit que faig de llop amic de xais. Els xais, els nostres, que són tants. Aquests, neguit i ràbia. D'altres servils per càlcul i mofaires, però tots amb el cor feixuc, del pes mal guanyat, del temps perdut, de la total i enorme cabronada. No, mare, no em diguis en veu prima. Noi, compleix i aniràs endavant com el fill de la Rita Bugadera, que ja això fer de l'amo, m'han dit, i va mudar tot gratis i estalvia per fer casa i no renega. I prou, mare, ja en tinc tot allò ple. Jo sóc fet d'una fusta amb massa grops. Qui en té la culpa? Treballar per a ells? Ja s'ho faran, gentussa. No m'hi canso pas gaire, diguem gens. Estic podrit d'impaciència i d'esperances fules. Les mosses me les miro de lluny, perquè abans vull guanyar-me-les, comprens? No com els gossos. M'entela el nas, una boira greixosa que puta senyoràs. Tot és llort al voltant, tot és romàtic de tants anys d'una pau de femer i casa de cites, d'hospici i de gran hotel. Mare, és molt suat allò que diu sovint. Déu ens doni salut i feina, ni salut de capó, ni feina comprada amb el rebuig. Hi ha terres on els homes són homes, on el treball és d'ells, de tots. Això no ho porten els diaris. Aquí, bestiar de punts i pagues i un camp mas d'aspirina, enterrament i absoltes. Bestiar encorralat, encamionat, que a vegades fins i tot renilla i esbufega de fang, visques i fores. Fotre, mal! No t'esveris, dona, els diumenges, com ara, quan m'afaito, m'agrada molt xerrar pels descosits. Ni sé que m'empatollo. Família, si em desessin, no em deixeu sobretot mai de la vida sense celtes dels llargs. Ja hi tornes, mare? Si no passa res, som el jovent, nosaltres. Ara ens toca. És la llei del vaivé. Alguns potser els espinyaran. Jo, veus, amb celtes en tinc prou. Del fum pudent em venen les idees. Mare, tens foc?
1: Hem sentit la guitarra de Toti Soler amb aquesta ària del diumenge, una obra poètica de Joan Oliver, aquesta cançó que forma part de l'àlbum 10 catalans i un rus, doncs, de Toti Soler.

0: Història musical d'un país. Avui, 10 minuts, amb Toti Soler.
1: Una hora 100% en català.

la lluna va fent ones i al matí trempant-se en gresca i s'apaguen les faroles de la companyia fixa. Hi ha una llum, hi ha un silenci, vesperon més entranyat.

vidre i un gos coix fent la petana. I famílies de gavines lluint el seu vestit blanc. I la maca s'escarrassa

sota el braç, fuma i treu a poc dos bitllets de la butxaca, amb destí a qualsevol lloc, tant li fa si al sud o al nord, que més dona si el que importa és la fugida. Va ser aquella matinada, navegant per internet. Ara salten sense xarxa, el món roda pels valents. Ell porta una revista sota el braç i és feliç de ser capaç d'escapar de la ciutat. Ella porta una flor a la solapa i somriu i és molt més guapa del que ell mai va imaginar.

0: Radio Arrels.
1: Radio Arrels.
0: Cada dia i cada hora en català.
2: Radio Arrels. Són les 11.
3: Radio Arrels.
4: Radio Arrels.

0: Radio Arrels, a Sureda, 95.
1: Escolteu Radio Arrels.
2: A Cornellà de la Ribera, 95.

0: Plantes de Conflent.
1: Albert Malló, Camproví.
0: Tornem a parlar de planta amb el nostre especialista naturalista, el conflent Albert Mayol. Bon dia.
1: Bon dia, Enric.
0: Quina planta avui?
1: Avui parlarem d'una planta molt coneguda, del fonoll o fenoll.
0: Sí que és coneguda, aquest olor molt...
1: característica.
0: Característica.
1: Sí, sí. És una planta que té molts usos, aquí al Conflent no tenim massa cosa, però és una planta que sempre ve, es fa servir per moltes coses. El seu nom llatí és Phoeniculum vulgare, i ja d'entrada el nom ens diu coses. Hi ha dues teories, que Phoeniculum vindria de Phoenum, és a dir, del fenc, de l'olor del fenc, o Phoeniculum, que vindria d'una altra cosa ben diferent, que seria de les fulles, aquestes petites lacínies, que serien com cabells, l'estructura que tenen les fulles, com filaments. Com pots veure, aquesta planta, doncs té un tronc alt, és una planta...
0: Sí, sí, a vegades veiem que són un metre i més.
1: Gairebé 2 metres.
0: Sí, sí.
1: I pot arribar a fer més, I és una planta quan és ben jove, es veu ben bé una mata tendra, fulles tendres, carnoses, que una mica ens fa pensar amb els fonolls que es venen als supermercats, que de fet no serien res més que les fulles basals, i que formen com una espècie de cosa rodona.
0: Sí.
1: Llavors, bé, d'això en parlem.
0: Aquest que serveix per la cuina, vols dir?
1: Serveix, sí, sí. Exacte, que seria una varietat concreta. Llavors, és una planta local, d'origen mediterrani, molt escampada, sobretot en els llocs que són calents, suporta molt bé la sequera, i té unes fulles que són, quan són tendres, són carnoses, les de baix, les basals, i a mesura que van passant els dies i que la planta creix, doncs es va tornant com la veiem, molt espigada, amb un tronc força nu i amb unes fulles que té això, que estan molt dividides, que de fet el que ha quedat no són res més que els nervis. Bé, veieu un tronc d'un color verd fosc, i després veiem que té flors molt, molt petites, d'un color groc verdós, i que d'unes estructures que semblen paraigües. Tècnicament en diem umbel·les, que tenen una colla de radis. De vegades en tenen més i de vegades en tenen menys, és així, entre 4 i 30, que a més se subdivideixen, que tenen uns radis més. És a dir, són paraigüets que formen un gran paraigua. Llavors, aquí és on hi ha les flors, que s'aprofiten, i després, més tard, tindrem les granes. I les fulles que es farien servir generalment serien les basals.
0: Tot recordem passejades per la natura. A quin moment fa aquest flyer més important?
1: Sí.
0: Que evidentment, sí. Realment és persistent.
1: Pot fer-ho en el moment en què tenim les mates fresques que surten, tocant-les, o també pot ser en un moment que la planta s'espiga i que fa forta calor. En els llocs que hi ha fonoll, per exemple, la fenolleda, molt probablement...
0: Ve d'això, no?
1: Ve d'això. Mm-hmm. Sí, sí, sí. Hi ha altres exemples, Aquest seria un de proper.
0: A Prada, per exemple, tenim el camí de fonollics.
1: Sí, doncs...
0: Segurament que ve d'això
1: també. Ha de venir d'aquí. Segurament, sí. Llavors... Anant en els noms, per exemple, el que és interessant és veure quins noms se'ls ha donat aquí, que ja ens expliquen una mica els usos, no? I en Companyó recull un, que és el més antic que nosaltres tenim, potser n'hi ha d'altres, que es diu fonoll de castanyes. Ja ens explica que era utilitzat per coure castanyes. I en aquí persones me diuen que couen les castanyes, com en d'altres llocs també, escabotant-les i posant un bon tros de fonoll, tronc, fulla, fan un manyop i el tiren dins l'olla per fer-les més digestives i probablement també per aromatitzar-les. Ja en tenim un ús.
0: Altres usos. I potser al nivell de la salut?
1: A nivell de salut és una planta molt, molt estimada perquè controla els gasos intestinals i afavoreix el trànsit intestinal. Llavors seria un dels principals usos com a planta medicinal. També n'hi ha d'altres, eh? Per exemple, el fonoll era útil i és útil per, com a galactogen, és a dir, per fer venir la llet en les nodrisses, és a dir, les persones que donen de mamar els seus fills o fills d'altres. Llavors, s'ha de tenir clar que en aquest procés també tenen inconvenients, com totes les plantes, de vegades van bé i de vegades no. I aquí les persones que haurien de vigilar, per exemple, són les persones que estan embastat, que sembla que poden tenir algun problema. Com tot, has de ser assessorat. Però fixem-hi bé que ja tenim un ús medicinal i després si parlem més de menjar o de gastronomia en general, és un dels ingredients principals en plats de peix, que hi ha peix, com moltes altres umbel·líferes. I després també quan aquests troncs, els calussos aquests, quan són tendres també s'apelaven i s'adobaven. Llavors, i això mateix que hem dit que es posa per coure les castanyes també es posaria per adobar olives, un altre ús. I n'hi ha d'altres, eh?
0: N'hi ha
1: tota una colla, pot ser un altre dia en parlem específicament de tot això. I una altra cosa que no m'agradaria oblidar és que aquesta planta, a través de les seves sotaespècies, cultiva per menjar, es cultiva per collir les granes per medicina i també n'hi ha alguna varietat que es cultiva com ornamental. És a dir, pot ser una planta ornamental molt interessant en els temps que corren, que hi ha poca aigua.
0: Albert Mayol, moltes gràcies. Recordem el nom, tant el nom popular que el nom científic i que el nom... Bé, sí. Els noms d'aquesta planta d'avui.
1: Els noms d'aquesta planta. El conflent, el nom popular principal o els dos principals, seria fenoll o fonoll. I tenim un de recollit, fonoll de castanyes. I en occità, fenoll. Sona igual, s'escriu diferent. N'hi ha d'altres també, eh? Llavors, foeniculum vulgare.
0: Moltes gràcies, Albert Mayol.
1: A tu, Enric.
0: Fins una altra.
1: Fins adéu. Una altra. Albert Mayol, Camproví.
0: Plantes de conflent.
2: Ràdio Arrels. A tercera, 95.
3: Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels.
5: Ràdio Arrels.
6: L'associació Ludopia presenta la Yepisada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua.
7: Qui perd la llengua, perd la identitat. Si jugueu als Scrabble, sabeu que el joc accepta els noms comuns, els adjectius, els adverbis i totes les formes de verbs, fins i tot conjugats. Més s'accepten pas els noms propis, aquells que tenen una majúscula inicial i que designen una persona cèlebre, un lloc geogràfic, com un país o una ciutat, una marca comercial, o els noms i cognoms. Espieu si és estrany. La nostra llengua nos reserva calques sorpreses. Recordeu que ja hem dit que s'accepten Miquel, Sara, Benjamí, perquè, a més de ser noms de minyons i de minyones, també són paraules que designen altres coses. I bé, de la mateixa manera, Guillem, Rosalia i Juli són pas només noms. Els podreu jugar al Scrabble. Guillem és una forma del verb guillar, fugir, tocar el dos. Nosaltres, Guillem. Rosalia és un insecte, la Rosalia alpina, que també veieu, coneixeu amb el nom de banya rica. I Juli és una paraula antiquada, més vàlida. Designa el crit que feien els nois quan anaven a beneir la palma el diumenge de Rams. Juli, Guillem i Rosalia són al diccionari.
6: La Yepisada, 2 minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua. Un programa proposat per l'associació Ludòpia.
2: Radio Arrels, a tuí, 95.
3: Radio Arrels.
4: Radio Arrels.
3: Cada dia i cada hora en català.
5: Radio Arrels. És migdia.
3: Escolteu
8: Radio Arrels.
3: Radio Arrels.
5: Des de l'any 1981, Radio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.
2: Radio Arrels, a Salelles, 95.
5: L'actualitat a Radio Arrels. Amb Miquel Martínez Vila.
9: La cervesa artesana serà la protagonista d'una festa transfronterera que arriba enguany a la tercera edició. Això se celebrarà el 30 de maig al vespre a Vilafant, al costat de Figueres. I a aquesta hora podem saludar el Leo Domínguez, que és membre de la Duala Brewery, un dels productors que hi seran. Leo Domínguez, bon dia.
10: Hola, bon dia. Què tal, Miquel?
9: Hem dit que aquesta festa arriba a la tercera edició. Com és que se celebra aquesta festa transfronterera de la cervesa artesana?
10: Bueno, aquesta festa va ser un resum final de tot un treball que s'ha vingut fent a la Catalunya Nord en el sector de la cervesa artesana, que va començar des d'una recerca de tots els productors, petits productors i mitjans productors que hi havia per la zona, i tenir un panorama una mica més ample de, tant de la província de Girona com de la Catalunya Nord. I és aquí que l'Ajuntament de Vilafant ens va obrir les portes per poder realitzar aquesta activitat, doncs poder convidar cervesers de la Catalunya Nord, cervesers que comencen, cervesers que ja porten temps treballant a la zona, i és com una celebració, bàsicament, de poder estar en contacte en aquest espai transfronterer.
9: Tant Catalunya Nord com la demarcació de Girona no són zones que històricament s'hi hagi fet molta cervesa. On creus que hi ha com una mica més de tradició de productors, al nord o a l'Empordà o gironès?
10: Em sembla que la província de Girona tenim varis productors. Van ser junts a Barcelona, que va començar rescatar tota aquesta tradició de la cervesa artesana. Girona actualment compta amb alrededor de 13 cerveseries que ja porten més de 20 anys treballant. Doncs crec que aquí tenim un gran què, i per descomptat estem ahí compartint un mercat en el sector del vins que ja porta molt més anys, ja igual que la Catalunya Nord, que és un sector més madur, és un sector més estable, i nosaltres pues és un sector jove, per dir-lo així.
9: És un sector més madur el del vi, però amb dades de fons quants mesos, a l'estat francès ja hi ha més consum de cervesa que de vi, que això ha estat un canvi bastant gran respecte a les darreres generacions. Aquesta tendència també arriba a la cervesa artesana o es queda més en cervesa, diguem, industrial de grans marques?
10: No, arriba a la cervesa artesana. Crec que que s'hagi potenciat el consum de cervesa en general ha estat en aquest boom de la cervesa artesana, que ha abarcat un públic més jove, un públic de gent d'entre els 40, 50 anys més o menys també, i crec que ahí és en l'estat del una de les avantatges de que s'hagi incrementat el consum en el bon sentit.
9: Sí, sempre el consum amb moderació. Estem parlant d'aquesta festa que serà el 30 de maig a Vilafant, amb productors del nord i del sud. Què podrà trobar la gent que vingui a Vilafant doncs, aquest dia?
10: En aquest dia està pensat per rebre cervesers com és la cerveseria La Fresca, que teniu a Perpinyà, cerveseria La Nostra, que és una cerveseria nova, que... i també està la cerveseria de Bier du Canigó, que també estarà present, que és del Soler, i cervesers locals d'aquí, de Girona. A més, tindrem un full track perquè la gent pugui menjar, i hem incorporat una nova modalitat en aquest festival, que és concerts. Farem un concert de rock, concerts de... Tindrem tres grups. Bàsicament volem que el festival no només sigui una qüestió de consum de cervesa, sinó també de consum de cultura en si.
9: I la gent que vulgui venir, això ja s'ha d'agafar entrada o com funciona?
10: És totalment gratuït, és totalment gratuït. És una activitat que promociona l'Ajuntament de Vilafant i la cerveseria Dualab, a través també d'una ajuda de la Casa de la Generalitat a Perpinyà.
9: Molt bé, doncs aquesta festa, recordem, el 30 de maig al vespre i fins a entrada a la nit a Vilafant, que això és just al costat de Figueres, és on hi ha l'estació del TGV, potser que hi hagi gent que ho conegui per això. Doncs aquesta festa de la cervesa transfronterera, de la cervesa artesana transfronterera amb productors del nord i de la demarcació de Girona. Ho hem estat comentant amb el Leo Domínguez, que és del Dualab Brewery, un d'aquests productors de cervesa, en aquest cas de Catalunya Sud. Leo, moltes gràcies per atendre'ns.
10: A vosaltres i, com sempre, gràcies per la difusió que feu d'aquest tipus d'activitats dintre l'espai català transfronterer.
3: Escolteu Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Bon dia, sóc Aureli, del País d'Arri d'Història Conflent Canigó. Abans de l'estiu, us proposem una visita guiada del poble d'Orbanya. El dissabte 13 de juny, a les 3 de la tarda, la Martine Bué, la nostra guia, us portarà a la descoberta d'aquest encantador poble al cap del món que us seduirà pel seu aire de muntanya amb les seves cases cobertes de lloses. La reserva és obligatòria, ja que les places són limitades. Per a més informació, contacteu el País d'Arri d'Història Conflent Canigó.
3: Anuncieu-vos a l'agenda de Ràdio Arrels 04 68 35 47 48 agenda@radioarrels.cat.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: La revista de la setmana. Paula Escudero.
2: Cada setmana presentem un número d'una revista i avui toca parlar del número del mes de maig de la revista catalana Enderroc. Jordi Martí, bon dia.
3: Bon dia.
2: Tu ets el director d'aquesta revista i ens presentaràs avui els números 393 i 394. Per començar, en portada, hi tenim d'una part el duet Ginestar i de l'altra Mama Duixa de la 393, i de 394 tenim l'Axan Busto.
3: Sí, sí, sí, són tres exponents de generacions molt diferents. I sí, bueno, comencem, si vols, per Ginestar, que són, bueno, al maig. D'entrada hem fet el que fem els darrers anys, que és fer un número doble, perquè com que ja comencen a presentar-se molts festivals, sobretot de primavera, però sobretot d'estiu, doncs fem un número especial amb agendes i informacions detallades de tots els festivals que es van fent als Països Catalans. Això és un número especial, i després hi ha el número, com si diguéssim, ordinari, amb entrevistes i reportatges. I en aquest número és on hi ha la portada dedicada a Ginestar, que és aquest duo de germans, que són el Pau i la Júlia Serrasolses, que són del barri de Sant Andreu de Barcelona, i que fan una mena de pop molt, molt vital, amb lletres molt, molt vitalistes, que saben prendre molt, connectar amb el seu públic d'una manera molt, com molt especial. I aleshores doncs han fet un disc nou on d'alguna manera el tema segueixen amb el seu estil de sempre, no? Aquest pop amb elements també de la cançó i punts reivindicatius i lletres que van al voltant de l'amor, però bueno, aquest cop han fet una mica com un pas que fa la maduresa, per dir-ho així, i les lletres tenen un to una mica més madur. Això és el que han volgut reflectir amb el títol del disc, que es diu Gira tot igual però diferent, com vulguem dir que tracten els mateixos temes de sempre, però s'han fet una miqueta més grans, no? I d'això parlen una mica a l'entrevista de portada.
2: I també en aquest número, doncs, d'una altra part, hi ha Mama Duixa, que és protagonista.
3: Sí, Mama Duixa és un artista barceloní que ha sortit més recentment, i bueno, ell és, en realitat es diu Bruna i Fabricis, però el seu projecte artístic, per dir-ho així, és Mama Duixa, i és un exponent d'aquesta escena també, que ha crescut molt els darrers anys de fusió i també amb elements de cançó, no? I bé, el Mama Duixa està guanyant també molta popularitat. Ara, aquesta temporada, per exemple, ha format part del jurat d'Eufòria, no? de Televisió de Catalunya. I ara presenta el seu tercer disc, que es diu Tothom té raó. I, bueno, parla una mica com en la línia de Ginestar, no? Parla així de l'amor i la nostàlgia, però amb un punt de maduresa. En el seu cas, també s'hi afegeix que ha sigut pare, i aquest és un tema que està present també en algunes de les cançons d'aquest disc. I bé, és un altre protagonista de portada d'aquest maig.
2: I doncs un altre d'aquests tres grans protagonistes de les revistes del mes de maig és l'Axan Busto.
3: Sí, l'Axan Busto, en aquest cas, un grup de rock, a més un dels grups emblemàtics de la primera onada del rock català. De fet, celebren els seus 40 aniversari, perquè van començar a fer música i a fer concerts el 1986, i l'any passat van reunir la formació original amb el cantant Pemi Fortuny, i és un dels grups que s'ha mantingut actiu ininterrompudament durant tot aquest temps, tot i que amb canvis importants, sobretot en el cantant, no? Quan va marxar el Pemi Fortuny, doncs va venir el Salva Racero, després van tenir una etapa en què anaven combinant diversos cantants, però ara han tornat amb la formació original, no? i és un dels grups emblemàtics, i són del Vendrell, i bé, prova de la seva popularitat, doncs, és que, per exemple, l'altre dia al Camp Nou, al partit del Barça contra el Madrid, doncs van actuar a la mitja part els Lexambusto, no? I bueno, tenen un repertori d'aquests de cançons que tothom se sap, no? Més enllà de que t'agradi més o menys el rock, però que han traspassat i estan presents en l'imaginari col·lectiu.
2: També entrevisteu a Joan Miquel Oliver i Maria del Mar Bonet en aquest número.
3: Sí. Joan Miquel Oliver i Maria del Mar Bonet són com dos pesos pesants de la música popular mallorquina. El primer ha fet un disc nou en solitari i en paral·lel a Antònia Font, que és el grup que és amb el qual s'ha donat a conèixer i ha sigut guitarrista i compositor Antònia Font, no? És molt conegut per això, però en paral·lel a això sempre ha fet discos molt, molt interessants, molt fantasiosos, i ara en té un de nou que es diu Ruïssos i que té la curiositat de que està fet a partir de materials musicals o idees que hi ha anat molt fragmentàriament recopilant al llarg dels anys i que les va guardant sense donar-li un ús concret, però que ara les ha anat agafant i recuperant i lligant unes amb altres i combinant, i a partir d'això doncs ha fet un disc que és molt curiós, no? Un disc però que alhora té aquesta gràcia que té el Joan Miquel Oliver per fer un pop que és molt, molt immediat i que de seguida t'arriba, no? I l'altra és la Maria del Mar Bonet, que bueno, és una de les principals figures no només de la nova cançó catalana, sinó de la música catalana en general, de totes les èpoques, no? I ara té un disc nou que més coincideix amb un grup nou que són tot de músics mallorquins. Ella ja fa un temps que s'ha tornat a establir a Mallorca, i aquest és, de fet, un dels temes principals d'aquest nou disc, no? La seva estima pel paisatge mallorquí, pel mar, pel seu paisatge més íntimament viscut, perquè és el que està com lligat a la seva infància, no? I bé, és també és un disc que recupera molt la sonoritat de la Maria del Mar Bonet, més folk, més arrelada en aquesta sonoritat de corda, no? Molt lligada al Mediterrani. També música poemes, que és una cosa que ella ha fet sempre i que continua fent en aquest disc. I bé, és una de les artistes doncs més històriques, no? O i també més incombustibles, no? Que tenim ara a l'escena de la música catalana.
2: Com que aquest mes són dos números de la revista Enderrock, a la 394 oferiu una guia extensa de tots els festivals catalans que hi ha aquest estiu.
3: Sí. Això és una cosa que fem ja els últims anys, com deia abans, i que d'alguna manera és com una guia, no? Perquè, bueno, tu agafes la revista i pots mirar quins concerts hi ha als festivals els propers mesos, i realment són moltíssims, perquè la revista aquesta té 116 pàgines, vull dir que n'hi ha per triar i remenar i que cadascú s'hi faci una mica el seu itinerari, no? Hi ha festivals, doncs, per tota mena de públics, des dels festivals més massius i amb grans noms, no? Tant internacionals com catalans que actuen als festivals, com festivals més reduïts o més especialitzats o més lligats a indrets singulars, no? O a eixos temàtics diversos. I, bueno, és un número per anar triant i remenant, i que cadascú es faci la seva ruta per l'estiu.
2: Jordi Martí, moltes gràcies.
3: Molt bé, moltes gràcies. Fins aviat.
2: I fins al mes de juny.
3: Adéu.
2: Adéu, gràcies.

És un fardell de malentesos que tragino com es porta la creu. Vaig conèixer una

enamorats. Va prendre temps per trobar-nos. Ella també estirava un gros cabàs.

ens vam donar un maletí a tots. Però les bosses van fer massa grosses

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels. El disc de la setmana. Amb Paula Escudero.
2: Això és el disc de la setmana a Ràdio Arrels i aquests dies connectem amb un cantautor del barri de Gràcia, a Barcelona, que és l'Arnau Folch. Bon dia, Arnau.
3: Hola, bon dia. Què tal?
2: Molt bé, molt bé. Acabes de treure un nou EP que es diu Un cop més, després de treure dos discos de llarga durada, Descobert, el 2024, i Records, el 2025. Per començar, et pots presentar pels nostres oients?
3: Sí, bueno, jo res, soc l'Arnau Folch, que soc un cantautor de la Vila de Gràcia, que al final doncs, vaig començar a escriure una mica a nivell terapèutic perquè m'anava molt bé doncs, poder buidar el que tenia dins i el que sentia, no? I vaig començar-ho a convertir en cançons. I al final, doncs, mira, està sent un aprenentatge perquè mai he estudiat música més que cantar coral i tocar la guitarra amb el cau, no? I llavors, doncs, està sent un projecte super, super formatiu que estic aprenent molt i que, no sé, em dona vida per tirar endavant, no? I llavors, doncs, no sé, m'ho prenc com una mica això i que al final el que busco és el que la gent es pugui sentir reflexada en el que... sobre el que parlen les lletres i el que expressen les cançons, no?
2: Doncs ara començarem a presentar la primera cançó del teu nou EP. Doncs la cançó es diu El pare d'en Fiu, que La tornada és una cançó que vas compondre tu quan eres petit, no?
3: Sí, o sigui, bueno, estàvem jugant amb el meu germà a fer teatre al carrer, no? I uns parents ens estaven gravant i em vaig inventar com una melodia amb una lletra que feia El pare d'en Fiu, no? I mira, doncs al final vam trobar el vídeo amb ma mare i tal i vam dir, hòstia, això és el primer que realment vaig crear, segurament, saps? I per tant, doncs, va sortir una mica la idea de convertir-ho en cançó i, no? I portar-ho a terme realment.
2: I qui era aquest pare d'en Fiu?
3: Pues no ho sé, o sigui, m'ho vaig inventar al moment.

0: Suposo que deu ser del Super 3, no? Del Petrifiu, que hi havia la mà aquella que feia fiu. I
1: Ostres,
0: suposo que
1: sí.
0: ve d'aquí, però no ho sé realment.
1: I, doncs, en el videoclip que heu penjat al YouTube, surts tu cantant a l'inici, és aquest vídeo que deies.
0: Sí, som el meu germà i jo, i és el vídeo d'arxiu, diguéssim, de quan érem petits, i estic això, jugant a la porta de casa del poble.
1: I llavors tu, quan tenies 4 anys, no feies música. Tu vas començar al cau, em deies, i fent cant coral, també.
0: O sigui, amb 4 anys vaig entrar a la coral, a Lluïsos de Gràcia, i de fet el primer concert crec que vaig fer, o el segon, va ser el Palau de la Música amb 25.000 corals fent la cantata del Follet Valent. I és això, però no he fet mai classes de música ni res. O sigui, jo no sé realment llegir partitures, per exemple, ni... I sí que, òbviament, sé conceptes que he anat aprenent amb la vida, no? Però vull dir que al final és això, o sigui, tot autoaprenentatge. I sí, o sigui, dels 4 fins als 20 més o menys vaig fer coral, i després als 15-16 vaig aprendre a tocar la guitarra al cau molestant a tothom tot el dia.
1: I en aquesta cançó cantes, doncs, una mica la infància, la innocència de la infància i lo fàcil que pot ser, entre cometes, la vida quan ets infant. Penses que els adults tenim coses a aprendre dels infants en aquest sentit?
0: Penso que estaria bé en molts casos prendre'ns la vida com si fóssim un altre cop nens. De fet, la cançó fa referència a això, però com a idea global de l'EP, que en el fons és un viatge sentimental per les diferents etapes d'una relació amorosa, no? Fa la referència una mica a que quan t'enamores tornes a ser aquest nen, no? Que, o sigui, l'inici d'una relació, d'un enamorament, al final torna a haver-hi tot aquest concepte del joc, de l'aprenentatge, de la coneixença, de que tot són aventures, de que tot... No? Lo típic que penses del pal, quan tens algun amic o amiga que et presenta la seva nova parella i estan com a tortolitos i penses, uah, que pesats, no? Una mica com el nen pesat a una taula, quan estàs a un restaurant, la taula del costat, els nens cridant i jugant i passant-s'ho bé, però que en realitat és la innocència aquesta i el divertiment tot de ser un nen, no? Que és algo superguai, però com a adults ja ens carrega una mica, no? Llavors, és la gràcia aquesta de que jo crec que com a adults hem de tornar també a ser això, i que, a més, és el que vivim quan estem enamorant-nos d'una persona, que és un dels moments més bonics que té la vida, no? Llavors, per què quan algo tan bonic torna a passar, tornem a ser com nens, no? Llavors és com una mica la gràcia aquesta de la cançó, no? El tornar a ser un nen, igual que ho ets en l'amor, i molaria poder-ho fer en altres aspectes de la vida.
1: En aquesta cançó dius, neix una cançó en la ment que ve del passat per ser etern. Penses que fer cançons és una manera de ser una mica etern?
0: Sí, bueno, fer cançons, fer qualsevol cosa en el fons que deixis escrita, no? Al final, jo que sé, per exemple, jo recordo ma mare es va trobar ara unes memòries de la família i tal, i s'ho ha estat llegint i buah, està com vivint, està living realment amb llegir-se això, no? Vull dir que realment sí, les cançons i tot el que deixa tant al cor o al cap de la gent és etern, no? Fins que realment aquesta gent desapareix. Per això les cançons, ara per ara, seran eternes. Tant cançons com... O sigui, tot el que seria art, jo crec que sí, en el fons és eternitat i és història, i acaba sent història. O sigui, les pintures rupestres, per exemple, són de fa milions d'anys, i això és història de la humanitat, no? Per tant, sí. O sigui, tot el que deixes plasmat és etern.
1: Doncs va, tot seguit sentirem la cançó El pare d'en Fiu d'Arnau Folch.

0: El pare d'en Fiu, una cançó del nou EP d'Arnau Folk que es diu Un cop més. Això era el disc de la setmana i ens podeu escoltar cada dia fins divendres a la mateixa hora per continuar descobrint aquest cantautor.
1: Ràdio
2: Arrels.
1: Ràdio Arrels.

0: Comença Lliu de Casa amb l'agenda de Ràdio Arrels. Una finestra oberta als fets rellevants de l'actualitat festiva i cultural del nostre país.
1: Bon dia, sóc en Joan Ferris de l'Associació d'Astronomia Terra-Univers de Soler. Us he vingut a anunciar que el dimarts 26 de maig a les 8 hores, 20 hores, a l'Observatori veniu a escoltar i gaudir del que us explicarà el nostre presentador, Fabien Begon, quan Albert Einstein va publicar la teoria de la relativitat el 1915. Els més joves no seran oblidats si ens oferiran jocs, quiz sobre el sistema solar, l'accés a aquestes vetllades de manera dolorosa per als adults i gratuït per als menors de 14 anys. Després, la conferència, envoltat d'astrònoms i dels nostres telescopis, podré observar les constel·lacions i també els objectes molt llunyans. Cal reservar a contact@terrauniverse.com o trucar a 07 66 92 72 07. Veniu en gran nombre a aquesta vetllada per aprendre i contemplar el cel. El president, Stefan Sol, i els membres aficionats de Terra Univers us donaran la benvinguda.
2: Ràdio Arrels.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. És la una.
0: Escolteu Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.
2: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.
4: Ràdio Arrels.
5: Ràdio Arrels.
6: La reducció dels pesticides frena el declivi dels ocells. Bon dia. L'impacte de l'agricultura intensiva sobre la biodiversitat ha trobat una resposta científica incontestable en el seguiment a llarg termini de les poblacions d'ocells als camps agrícoles de l'estat francès. Després de dècades d'un declivi alarmant que va arribar a buidar el cel de les zones rurals, una investigació liderada per Thomas Perrot de la Fundació per la Recherche sur la Biodiversité aporta una mica d'esperança i sobretot demostra que les polítiques de conservació, quan són fermes, tenen un efecte positiu real. L'estudi publicat a la revista científica Environmental Pollution ha analitzat les dades de gairebé 2.000 parcel·les recopilades per ornitòlegs voluntaris entre els anys 2013 i 2022. Els resultats certifiquen que la prohibició total l'any 2018 dels insecticides neonicotinoides, coneguts com assassins d'abelles per la seva alta toxicitat sistèmica, va aconseguir frenar la caiguda en picat dels ocells insectívors. Abans del veto d'aquestes substàncies químiques, l'abundància d'espècies com el merle, la faveta de cap negre o el pinsà dels arbres havia caigut un 12,7% a causa de la destrucció massiva dels insectes que constitueixen el seu aliment base. 4 anys després de l'aplicació de la llei, s'havia registrat una tímida però significativa recuperació d'entre el 2 i el 3% en les zones afectades. Tot i que la situació general continua sent altament fràgil i els ecosistemes arrosseguen les seqüeles cròniques de la contaminació química, aquestes dades demostren de manera irrefutable que el camí cap a la recuperació de la natura és possible si s'abandona la dependència dels pesticides de síntesi. Malauradament, no és el camí que volen seguir molts elegits francesos.
7: Ràdio Arrels, a Vilafranca, 95.5.
8: Tu ets

0: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
2: Era més bonic el meu país.
3: Des del 1981, aquesta ràdio ha anat acumulant un fons sonor amb milers de veus que són la història d'aquest país. Descobrim-ne fragments. La historiadora Alicia Marcet ha estat una gran difusora de la història de Catalunya Nord. Va fer la retirada amb la seva mare quan tenia 8 anys, es va llicenciar en Història a la Sorbona i va ser professora d'Història Moderna durant 25 anys a la Universitat de Perpinyà. Els seus llibres, com La breu història de les Terres Catalanes del Nord, del 88, les seves múltiples conferències o les seves col·laboracions amb aquesta ràdio, han fet descobrir a molts catalans del Nord que tenien una història que no s'explicava a l'escola, com el Tractat dels Pirineus.
4: I molts m'ho han dit que els interessa perquè precisament ho descobreixen.
5: Aviat farà 340 anys aquest any i la gent continua ignorant aquest episodi molt important.
4: Sí, sí, sí, és així, però penso que poc més o menys i mutatis mutandis és el mateix a tot arreu. La gent són molt ignorants de la seva història.
5: Però aquest episodi realment és transcendental per Catalunya.
4: Home, esclar, perquè, com deia mossèn Josep Sanabra, això va ser la mutilació de Catalunya.
5: Justament parlant de Josep Sanabra i del seu llibre sobre aquest període, és que us va servir de font documental?
4: Evidentment, sempre serveix. Després, quan hi va haver la reedició del llibre de Josep Sanabra fet per les edicions del Trabucaire a Perpinyà, jo vaig fer el prefaci. Sí que l'obra de Josep Sanabra la conec molt bé i sí, esclar, m'ha servit, ben entès. Ara bé, el que jo he fet no és idèntic de lo seu per una raó molt senzilla, i és que la visió històrica que es podia tenir ara fa 50 anys no és la mateixa que la que es té avui, és una qüestió de metodologia històrica. No es pot pas dir divergències, però diguéssim, una aproximació pot ser una mica diferent. No es fa avui la història com es feia fa 50 anys. Tot i que jo considero que mossèn Sanabra se l'ha de tenir la seva obra constantment present perquè va ser un immens historiador i ens va aportar molt. Si tu vols, la visió històrica que ell tenia és una visió molt apassionada, gairebé sentimental, una aproximació molt sentimental a la història. Avui s'intenta fer-ho amb una visió un xic més crítica, potser un xic més freda, més científica, que no pas la que tenia ell.
5: En tot cas, de llegir això, què pot despertar a casa d'un nord-català?
4: El sentiment de que viu en un país que té una història molt rica, molt antiga, que ha sigut en certes èpoques molt violent. Per exemple, a França un se comporta molt, però no precisament només per nosaltres, sinó que per tot arreu de França, moltes vegades es considera que la història francesa, la història del que avui és França, sempre ha sigut hexagonal, o sigui que de tot temps tot s'ha passat com si França hagués tingut la forma i l'amplitud que té avui i que tothom es reconeix amb una visió jacobina de la història francesa, i crec que tant el llibre del mossèn Sanabra com el meu pot fer comprendre a la gent d'aquí almenys que no sempre s'ha tingut una visió hexagonal, que no sempre tothom s'ha sentit francès i que, tot i que n'hi ha que se senten molt francesos, primer de tot s'han de sentir catalans.
5: I no sempre s'ha pensat que la història en el nostre país començava l'any 1659.
4: Ben entès, la història d'aquest país no comença el 1659, ben segur.
5: O a la Revolució Francesa.
4: O el 1659 a la Revolució Francesa comença la història d'aquest país, i a la vegada aquesta història queda completament immersa en la història francesa. I ni la història comença el 1659, sinó que comença molt abans, ni fins i tot després del 1659, hasta el 1789, no queda completament immersa en la història francesa. Tenim una història, tenim una personalitat, i això s'ha de saber.
3: 1999, la historiadora Alicia Marcet i Juncosa ha mort aquest 2016 als 85 anys.
1: Rosselló,
0: Vallespí,
1: Conflent,
0: Cerdanya,
1: Capcí i Fenolleda,
0: Ràdio Arrels.
6: El 25 de maig del 1962 neix Ramon Gual i Batlle. De petit va anar a l'escola de Codalet. La seva família és gent reconeguda que ha treballat per la llengua i la cultura catalanes. Els avis, Julià Gual i Rita Casals, els pares Ramon Gual i Mònica Batlle. I la seva germana, l'Helena Gual. Ell, professionalment, ha treballat en una impremta i va fer el servei militar a la cooperació. L'any 1978 va començar a cantar amb el Matías Masarrico per un disc a la vora del folk. L'any 1989 crea el duet Crescendo amb Miquel Parraire, actuaran junts fins al 2016. El Ramon Gual s'ha especialitzat en animar festes als pobles de la Catalunya del Nord. El 2012 fa el CD Venim del Nord, també es cuida de la Coral d'Escarró, amb qui munta espectacles, així com de la Coral de Colliure. Cada any, al mes de juny, Ramon Gual participa en la pujada del Canigó amb burros, el cap de setmana que precedeix la festa de Sant Joan. Escoltem l'Aioli, una cançó emblemàtica del Joan Pau Giner, que Ramon Gual ha versionat.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Arrels del Vallespí.
3: Descobrim les diferents associacions i entitats del Vallespí que obren per la llengua i la cultura catalanes i avui presentem el grup sardanista de Serrallonga. Jean-Pierre Joanola, bon dia.
4: Bon dia.
3: Tu ets un dels membres d'aquesta colla sardanista i ens presentaràs avui tot el que feu amb aquesta associació. Primer de tot, quant de temps fa que existeix el grup sardanista de Serrallonga?
4: El grup sardanista va ser creat en juny de 2003 per en Jean-Pierre Dufiaga, que va ser el president fundador d'aquesta associació.
3: I què va ser que el va animar a crear aquesta associació?
4: Perquè, bon, hi havia sardanes que se feien bé, ressemblava per la gent, i ell, com que venia cada estiu, va dir que calia fer més sovint sardanes i d'on varen fer això cada dissabte a l'estiu. Cursos de sardana, classes de sardana, perquè tothom no sap pas ballar la sardana i va tenir aquesta idea de fer ballar en xic tothom.
3: I al llarg de l'any, quines són les activitats a les quals participeu o les activitats que organitzeu amb aquesta colla?
4: Amb aquesta colla, en principi fem una assemblada general el primers de maig. El mes de maig i de juny fem ballades cursos de ballada cada 15 dies el dissabte a les 21 hores de la nit. I agost, juliol i agost, que hi ha molta gent al vilatge, ho fem cada dissabte. I també quan hi ha manifestacions associatives, d'altres associacions al poble, també hi participem.
3: I Serrallonga és un molt petit poble de l'Alt Vallespí. Com ho feu per tenir prous adherents per mantenir aquesta associació des del 2003?
4: D'any per any anem d'una trentena aquest any. En 2005 van ser 33 membres que van cotitzar a l'associació i bon, sobretot l'estiu, perquè després el reste de l'any hi ha pas gran de gent. I fins a fi de juny ho fem en sala, una sala polivalent, i després, com fa bon temps, ho fem sota la plaça pública. És que s'ha provat així de tirar la gent, sobretot en fent cursos per la minada i els estivencs que no sabien ballar, també els fem venir.
3: Per què per vosaltres és important de promoure la sardana aquí al Vallespí?
4: Oh, perquè és una dansa que sempre s'ha fet aquí al Vallespí i provem de mantenir tant que podem. Perquè els joves són de menys en menys. Aquí a Serrallonga són molt pocs de joves. Cinc cabells blancs que ballen la sardana.
3: I què penseu de l'estat de la llengua i la cultura catalanes a l'Alt Vallespí?
4: És difícil de mantenir aquesta llengua perquè els joves no parlen. Jo, la meva gent sempre m'havien parlat francès. També entre ells parlaven català i sempre són comprès aquest català i són parlat amb... Encara ara són el grup de caçaires entre nosaltres parlem català també.
3: I potser també la sardana és una manera de fer entrar potser gent que estiuegen a Serrallonga, que no són catalanoparlants, de fer-los entrar en la llengua també.
4: Sí, la prova és que el nostre president actual, la Janeta Jansson, no és pas catalana, és del país de Xampanya i també li agrada va començar a ballar i també li agrada ser presidenta d'aquesta associació.
3: I com ho podem fer si ens volem apuntar?
4: Si un vol, nosaltres som oberts a tots els que volen venir, cada dissabte, que siguin ballaires o no, si són pas ballaires els hi aprendrem.
3: Jean-Pierre Joanola, moltes gràcies d'haver-nos presentat el grup sardanista de Serrallonga.
4: Sí, molt bé.
3: Això era una entrevista en col·laboració amb Té Vallespí per Arrels del Vallespí.
4: Gràcies.
0: Ràdio Arrels, a Font Romeu, 93.1.

0: sortides, esdeveniments, expos, trobades i més coses. Lleures en Orri, l'agenda de Ràdio Arrels.
1: Molt bones a tothom. Des de la Casa del Voló, Maison de l'Histoire, us esperem per descobrir una nova exposició temporal de l'1 d'abril fins al 26 de juny, anomenada Xocolata i altres dolços nord-catalans. L'exposició ens és prestada per al Museu Casa Pairal a la ciutat de Perpinyà i ens presenta totes les etapes de fabricació de la xocolata, també la xocolata en totes les seves formes, però sobretot tota la història amb els plaers de la sobretaula, com pot ser la confiteria de totes les regions, però en particular l'indústria de la xocolata i de la confiteria des del segle XIX aquí al Rosselló. Us esperem per descobrir aquesta exposició i sobretot us esperem també per l'inauguració molt saborosa que tindrà lloc el 22 d'abril a les 6 de la tarda aquí a la Casa del Voló. Us esperem nombrosos, moltes gràcies i fins aviat.
2: Anuncieu-vos a l'agenda de Ràdio Arrels 04 68 35 47 48 agenda@radioarrels.cat.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Esquitxos de llibres. Pere Manzanares.
3: Amb la USAP hom aborda una configuració del tot nova, perquè és difícil, a propòsit d'ella, de parlar d'identitat en el sentit precís en el qual l'hem definit. Hom sap molt bé, en efecte, que la indústria i el dinamisme econòmic, a despit d'alguns punts de resistència i d'algunes reeixides que tothom sap, són més aviat força malmesos. L'ocupació industrial és a un nivell molt baix. Els vins dolços naturals es venen malament. La proporció dels actius és feble i el departament bat rècords en matèria d'ajudes socials, en particular en la proporció dels titulars del revenu mínim d'inserció, ingressos mínims d'inserció, que és una mena de dispositiu de supervivència. La reflexió més corrent, com sent a propòsit de la Catalunya del Nord, és un país de jubilats. L'aproximació científica del cas, Essai sur l'économie des Pyrénées Orientales d'Henri Solans, posa en evidència en l'economia local la recerca de la renda, cosa que la fa semblar-se als sistemes dels bantustans de l'Àfrica del Sud, quan no és el de les repúbliques bananeres. No fa pas tant de temps que un prefecte de la regió del Llenguadoc-Rosselló utilitzava el terme de deliqüescència per tal de caracteritzar-ne l'estat general. No carregarem pas les tintes inútilment. I això encara més tenint la impressió que s'estan realitzant uns canvis importants en alguns àmbits, en particular la viticultura, gràcies als importants esforços fets en la recerca de la qualitat. Globalment, no podem pas, tanmateix, mobilitzar gaires arguments a favor d'una analogia entre la posició de la USAP en el rugbi i la del departament en la configuració econòmica francesa. Passaria més aviat al contrari. L'estudi del cas de la USAP escapa, doncs, de les categories amb les quals hom aborda habitualment els fenòmens identitaris en el domini de l'esport. Però aleshores, com és que el fenomen USAP, en qualsevol perspectiva que s'abordi, depassi allò que hom pot observar entorn d'altres equips? Tindríem la temptació de dir que és precisament aquest examen contradictori de les dades primeres del fenomen que permetrà de comprendre'n els excessos. Ja que es tracta d'un fenomen social massís, inevitable, irreductible, hi ha sens dubte una relació que depassa necessàriament aquestes realitats socioeconòmiques poc falagueres. La nostra resposta consisteix a establir aquesta relació no pas entre una societat civil real i un equip, com hem pogut fer en els altres casos, sinó entre una societat civil somiada, un producte de l'imaginari col·lectiu i un equip que realitza aquest somni en un domini particular que es presta perfectament a aquesta projecció.

0: L'ho sap, orgullosos de ser catalans, de Robert Martí, a les edicions Tessàlia.
1: Esquitxos de llibres. Pere Manzanares.

0: Ràdio
1: Arrels. Ràdio
0: Arrels.
2: Bon dia, sóc Aureli, del País d'Arri d'Història Conflent-Canigú. El divendres 29 de maig, a les 6 de la tarda, el Masriqué acollarà la nostra conferència del mes. Liv Escap, historiador especialista de l'època romànica, us proposarà una conferència titulada L'art romànic a Catalunya, origens, evolucions i característiques. Aquesta conferència és organitzada en col·laboració amb l'Associació Notre-Dame de Riquet. La reserva és obligatòria, ja que les places són limitades. Per a més informació, contacteu el País d'Arri d'Història Conflent-Canigó.
3: L'agenda dels auditors de Ràdio Arrels és un servei únic i gratuït. Enregistreu el vostre anunci telefonant al 04 68 35 47 48. Correu electrònic radio@radioarrels.cat.

0: Rosselló,
1: Vallespí,
0: Conflent,
1: Cerdanya,
0: Capcí i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
2: Música a Ràdio Arrels.
0: Amb l'Oriana Peñé. Aquest pròxim 30 de maig, el cantautor nord-català Ramon Gual farà un concert anomenat Caminant a Ribes Altes. El tenim amb nosaltres aquí a Radio Arrels. Bon dia, Ramon Gual.
3: I bon dia.
0: Doncs ja, què és aquest concert?
3: Ah, llavors, és un concert que vaig tenir idea fa alguns anys, fa un parell d'anys, diguéssim, per una mica fer-me ple, no jo personalment. Fer un repàs una mica de tot el meu camí d'ençà 1978 que he començat a cantar. I com que he tingut diverses activitats, encontres, he començat amb el Matías Masarico, després he entrat a la Gram, després he fet el grup Crescendo amb en Joan Miquel Paraire, després he tingut una coral a Escarró, i avui dia en tinc quatre, a Prada, a Sant Cebrià, a Cotlliure i al Boló. Bé, ho volia explicar una mica en cançons, fer un retorn sobre aquest camí des del començament i sobretot volia parlar de la finestra de la meva habitació de Codalet. Perquè és allà que vaig començar a la meva cambra a tocar la guitarra, tenia moltes ganes de tocar la guitarra i de cantar en català, i vaig obrir la finestra, tenia el peu davant del Canigó, i és allà que vaig començar directament a la finestra a cantar. I l'idea era de començar un espectacle així, de la finestra de Codalet fins avui.
0: Doncs és un concert un poc, com direm, nostàlgic?
3: No, intimista, diríem més aviat. No, nostàlgic no, perquè sempre és divertit. M'agrada també interpretar cançons que fa molts anys que no les havia pas cantat. M'agrada mirar una mica de manera una mica riera, de les meves primeres cançons, que són totalment ridícules, però m'agrada mirar-ho això vist d'un punt de vista d'avui a la meva edat, i tot comptant que en aquest moment, quan les havia fet, tenia 14 o 15 anys, que bé.
0: I aquest concert no és la primera vegada que ho fas?
3: No, llavors el tenia pas previst de fer ja l'any passat, però resulta que l'Albert Bueno de Cabestany, cantant també de Catalunya Nord, m'havia dit, podies venir a la festa que fem de les Bremes a Cabestany, podies fer un concert complet, tot sol i tot això, i vaig dir, és l'oportunitat de provar-lo per veure què dona això en públic. I ho vaig fer per primera vegada, doncs, a la tardor passada, de l'any passat, a Cabestany. I resulta que algunes setmanes després m'ho van proposar de fer-ho a Sabadell. Ho vaig fer a Sabadell, a les llibreries molt conegudes, que es diuen Abacus, de Sabadell, i organitzat per Òmnium Cultural, doncs ho vaig fer dues vegades ja. I aquesta vegada, el mes de març, serà la tercera.
0: Pots donar alguns títols de cançons que vas a interpretar?
3: Sí, hi ha, entre les quals hi ha les meves cançons, les primeres que vaig fer, una que es diu La meva cançó, que vaig fer quan tenia 13 o 14 anys. I després hi haurà cançons, he musicat poemes, m'ha agradat molt musicar poemes d'en Miquel Martí Pol, d'en Josep Carné, d'en Papa Seit. Després ja he musicat també poemes del meu avi, d'en Julià Gual, dos poemes bonics, un sobre tot que em feia ple de cantar, perquè és un poema que parla de l'exil i ho parla a través del mar. I ell, al meu avi, li agradava molt el mar, s'estava a Mataró, i es veu que el mar que ell coneixia de Mataró i el mar d'aquí no era pas el mateix per ell. En canvi, era, per tant, el mateix mar mediterrani, però, i doncs, la cançó es diu Enyorança de la mar. Doncs cantaré tot això i tot el recorregut que he fet amb el Matías Masarico, que són cançons tradicionals, populars, amb el Crescendo, traduccions també. Ja hem fet traduccions de cançons conegudes en francès, per exemple, però les hem traduït en català. I això per necessitats de per exemple, la coral d'Escaró, que tenien menester a Escaró, hi ha unes mines. Havien tenit menester de cantar una cançó de mines. Excepte el cant miner d'en Lluís Llach, no n'hi havia pas. Doncs vaig adaptar i traduir una cançó francesa d'en Pierre Bachelet que se diu Le Coron. En català, per explicar la història de lo que havia passat a les mines d'Escaró. Doncs ve aquí, tot plegat, hi ha tot això, hi ha sorpreses, a vegades faig intervenir cantants, amics que passen per aquí.
0: Doncs bastanta varietat, en fet.
3: Sí, bastanta varietat, però és un camí, doncs és un camí des del començament fins avui. Doncs és una cosa que va evoluant. A més d'això, he convidat totes les meves guitarres, de les primeres que tinc fins avui, i cada vegada estic avançant en l'escenari com un camí. Començo en un lloc i acabo en un altre, i cada vegada vaig passant amb les guitarres, i en funció de les guitarres, de com van arribar en la meva vida, hi ha les cançons que corresponen a aquest encontre també amb la guitarra.
0: A part de la guitarra, quin instrument utilitzes?
3: Llavors utilitzo el piano. Sí, m'ha agradat sempre tocar el piano, no en sé gaire, malauradament, perquè l'he estudiat molt poc, però quan vaig estudiar música a Prada, amb el meu primer professor de música, el senyor Gosa, molt famós, i ell em feia treballar la guitarra, em feia treballar la veu i em feia treballar les reconeixences de notes, i això, la reconeixença de nota a l'orella, m'ho feia amb el piano, sempre amb el piano. Llavors m'agradava. I després la meva àvia, la Rita Casals, que era la dona del Julià Gual, doncs, a Perpinyà tenia un piano que ara estic recuperant, el tindré a casa meva. I aquest piano, quan anava a casa seva, sempre tocàvem el piano tots dos. I sempre m'ha agradat tocar aquest piano. Doncs, per tant, aquí en aquest espectacle he posat el piano i faré un parell de cançons i el piano.
0: I suposo que aquí ets dins els darrers assajos. Faràs modificacions?
3: Sí, hi haurà modificacions, però hi pot haver modificacions que són previstes i d'altres que són totalment imprevistes. Tinc la costum en les actuacions que faig, m'agrada adaptar-me al públic que tinc al davant. I m'agrada també fer reaccionar el públic. Vull pas que sigui un concert totalment estàtic, tampoc, on la gent no poden parlar o no poden dir alguna cosa. La gent me poden interpel·lar. Que bastant, hi ha un senyor que es va aixecar des del fons i em va dir: "Podes cantar tal cançó?" I li vaig fer, perquè me la va demanar. Doncs m'agrada també això. Al final de l'actuació distribueixo uns sobres amb unes cançons a l'interior, ho distribueixo a la gent del públic, a l'atzar, i la gent s'aixequen en un moment donat quan els hi demano, obren el sobre, treuen la cançó sorpresa, els hi demano una mica si la coneixen, si en saben alguna cosa, si els hi va bé, sí o no, en fi, farem un petit intercanvi. Doncs bé, hi ha una part també d'improvisació en funció de l'ambient, de la mentalitat. Ribes Altes i Ribes Altes, Cabestany és Cabestany i Sabadell és Sabadell. D'on pot passar el que pot passar.
0: Doncs recordem aquí a Radio Arrels que a la 30 de maig el cantautor nord-català Ramon Gual farà un concert.
3: Serà el peri de feta de Ribes Altes, sí, el 30 de maig.
0: Moltes gràcies, Ramon Gual.
3: A vosaltres.
4: Escolteu Radio Arrels.
1: Radio Arrels,

0: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 2 de la tarda.
1: Ràdio Arrels.
0: Arrels.
3: Esquitxos de jazz.

giraran a l'inrevés si tu no hi ets. Si tu no hi ets, quan ve Nadal, qui encendrà els llums del carrer, qui brindarà

Si tu no hi ets per Sant Joan, la mitjanit no guarirà mal de mora, ni els follets no sortiran de dins del bosc. Si tu no hi ets, si tu no hi ets com un marrec, apilaré els teus records i els cremaré dalt del terrat. Qui ensucrarà

0: Ràdio Arrels. Cada dia i cada hora en català.
1: Ràdio Arrels. Són les 3 de la tarda.
0: Escolteu Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: Esquitxos de clàssica.

0: Ràdio Arrels, a la Llagona, 93.1.
1: L'estiu, 100% en català.
2: A Ràdio Arrels.

estranya. Quan dic l'escala dic els jocs de cada tarda i alguns jocs prohibits les tardes de dissabte. Empúries vora el mar, el cel ens ajudava a sortir de l'infern.

0: i fer-se amb ells el mascle. Quan dic l'escala, dic les dunes i les platges i els carrers on el sol entrava dins les cases, escalfar-nos l'hivern que els vents esgarrapaven i a fer somriure els vells de qui apreníem tantes paraules que hem perdut i cançons i
1: rondalles. A Prada, 95.5.

tindria finestres al mar, per sostres somnis i estrelles, per terra sols, fons de corall i quatre portes obertes per si volguessis marxar.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 4 de la tarda.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.
4: Esquitxos de jazz.

Polla, xica, pica, pallerica, cama, torta i becarica. Va tenir sis polls, xics, pics, pallerics, cama, torta i becarics. Si la polla no hagués sigut xica, pica, pallerica, cama, torta i becarica, els sis polls no haguessin sigut xics, pics, pallerics, cama, torta.

0: Radio Arrels, cada dia i cada hora en català.
1: Filisteus, botiguers, quan munteu un cop al mes la dona, intuïu els marrecs que engendreu entre esbufecs penosos. I us dieu, tot contents, seran grassos i lluents notaris. Però el càstig caurà damunt vostre en arribar a la terra. Uns infants no volguts que esdevindran uns granyuts poetes. I us dieu, tot contents, seran grassos i lluents notaris. Però el càstig caurà damunt vostre en arribar a la terra. Uns infants no volguts que esdevindran uns granyuts

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 5 de la tarda.
0: Ràdio Arrels.
2: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.
0: Ràdio Arrels.
2: L'actualitat a Ràdio Arrels. Amb Miquel Martínez Vila.
3: La cervesa artesana serà la protagonista d'una festa transfronterera que arriba enguany a la tercera edició. Això se celebrarà el 30 de maig al vespre a Vilafant, al costat de Figueres. I a aquesta hora podem saludar el Leo Domínguez, que és membre de la Dualab Brewery, un dels productors que hi seran. Leo Domínguez, bon dia.
4: Hola, bon dia. Què tal, Miquel?
3: Hem dit que aquesta festa arriba a la tercera edició. Com és que se celebra aquesta festa transfronterera de la cervesa artesana?
4: Bueno, aquesta festa va ser un resum final de tot un treball que s'ha vingut fent a la Catalunya Nord en el sector de la cervesa artesana, que va començar des d'una recerca de tots els productors, petits productors i mitjans productors que hi havia per la zona, i tenir un panorama una mica més ample de, tant de la província de Girona com de la Catalunya Nord. I és aquí que l'Ajuntament de Vilafant ens va obrir les portes per poder realitzar aquesta activitat, doncs poder convidar cervesers de la Catalunya Nord, cervesers que comencen, cervesers que ja porten temps treballant a la zona, i és com una celebració bàsicament de poder estar en contacte en aquest espai transfronterer.
3: Tant Catalunya Nord com la demarcació de Girona no són zones que històricament s'hi hagi fet molta cervesa. On creus que hi ha com una mica més de tradició de productors, al nord o a l'Empordà o gironès?
4: Em sembla que en la província de Girona tenim varis productors. Van ser junts a Barcelona, que va començar rescatar tota aquesta tradició de la cervesa artesana. Girona actualment compta amb alrededor de 13 cerveseries que ja porten més de 20 anys treballant. Doncs crec que aquí tenim un gran què, i per descomptat estem ahí compartint un mercat en el sector del vins que ja porta molt més anys, ja igual que la Catalunya Nord, que és un sector més madur, és un sector més estable, i nosaltres pues és un sector jove, per dir-lo així.
3: És un sector més madur el del vi, però amb dades de fons quants mesos a l'estat francès ja hi ha més consum de cervesa que de vi, que això ha estat un canvi bastant gran respecte a les darreres generacions. Aquesta tendència també arriba a la cervesa artesana o es queda més en cervesa, diguem, industrial de grans marques?
4: No, arriba a la cervesa artesana. Crec que el que s'hagi potenciat el consum de cervesa en general ha estat en aquest boom de la cervesa artesana, que ha abarcat un públic més jove, un públic de gent d'entre els 40, 50 anys més o menys també, i crec que ahí és en l'estat del una de les avantatges de que s'hagi incrementat el consum en el bon sentit.
3: Sí, sempre el consum amb moderació. Estem parlant d'aquesta festa que serà el 30 de maig a Vilafant, amb productors del nord i del sud. Què podrà trobar la gent que vingui a Vilafant doncs, aquest dia?
4: En aquell dia està pensat per rebre cervesers com és la cerveseria La Fresca, que es teniu a Perpinyà, cerveseria La Nostra, que és una cerveseria nova, que, i també està la cerveseria de Bier du Canigó, que també estarà present, que és del Soler, i cervesers locals d'aquí de Girona. A més, tindrem un full track perquè la gent pugui menjar, i tenim hem incorporat una nova modalitat en aquest festival, que és concerts. Farem un concert de rock, concerts de, en tindrem tres grups. Bàsicament volem que el festival no només sigui una qüestió de consum de cervesa, sinó també de consum de cultura en si.
3: I la gent que vulgui venir, això ja s'ha d'agafar entrada o com funciona?
4: És totalment gratuït, és totalment gratuït. És una activitat que promociona l'Ajuntament de Vilafant i la cerveseria Dualab, a través també d'una ajuda de la Casa de la Generalitat a Perpinyà.
3: Molt bé, doncs aquesta festa, recordem, el 30 de maig al vespre i fins a entrada la nit a Vilafant, que això és just al costat de Figueres, és on hi ha l'estació del TGV, pot ser que hi hagi gent que ho conegui per això. Doncs aquesta festa de la cervesa transfronterera, de la cervesa artesana transfronterera amb productors del nord i de la demarcació de Girona. Ho hem estat comentant amb el Leo Domínguez, que és del Dualab Brewery, un d'aquests productors de cervesa, en aquest cas de Catalunya Sud. Leo, moltes gràcies per atendre'ns.
4: A vosaltres, i com sempre, gràcies per la difusió que feu d'aquest tipus d'activitats dintre l'espai català transfronterer.
1: Radio Arrels, ara Inés, 88.2.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Andreu Turrón no va inventar la tenora. Història de la música tradicional nord-catalana, una emissió de Pere Jordà i Oriol Lluís Gual.
2: Som a Ràdio Arrels amb l'Oriol Lluís Gual i el Pere Jordà fent aquí una història de la música tradicional nord-catalana i al darrer episodi vam parlar dels constructors d'instruments, però ens vam quedar al segle XVIII i, per tant, ara volem continuar aquesta història. Primer de tot, us saludo als dos.
3: Bon dia.
2: I ens situem avui a Perpinyà perquè va ser una ciutat important amb la construcció d'instruments.
3: El primer cop un taller, l'hem parlat ja diverses vegades, és Sant Rafael Garret, que ell mateix, de fet, agafa el relleu del seu pare, que tenia la manufactura i el taller, en tot cas, al centre de Perpinyà. Però el seu pare, a cap moment, va lligat amb la música. En Rafael, sí. En aquell moment, tenim aquí, a Catalunya Nord Empordà, les cobles, que són cobles, es diu sovint de tres, però més aviat són quatre o cinc, flabiol, cornemusa i oboès, que fan els altres instruments. Doncs, aquests luthiers, aquests factors, treballen sobre aquests instruments, modernitzen, es veu, aquests instruments. Doncs ja hem parlat d'en Rafael i del que va fer sobre diversos instruments, primer tenors, hem parlat també del Valentí Turrón Caribe, que ell és més complicat a entendre, perquè el Valentí Turrón ve de Tallet, a l'inici no és gens músic, és tard que comencem a trobar músic, i és músic dins els aspres. I a cap moment, la seva vida segueix molt bé a l'estat civil, perquè té nens, es moren, neixen, doncs es veu gairebé any rere any, l'arribem a seguir, quan es torna músic, dins els aspres. Però a cap moment és luthier. I ve a Perpinyà realment quan el Rafael Garret es mor. Però, i a l'inici, apareix encara com a músic. I és de cop i volta que es torna luthier. El que no sabem és si ja té una mica de formació, aussi quan es mor el Rafael Garret, ell veu una oportunitat per anar a aprendre un nou ofici. Ja que en aquell moment, a Perpinyà, cap als anys 1820, quan ets músic de coble, Perpinyà no és el lloc on estàs més bé. Estàs més bé aquí cap a Serret, on pots moure, que no pas dins la capital, on hi ha cobles que van, però no és la música essencial. És aquest misteri que tenim amb el Valentí. Ell es forma, amb qui treballa no ho sabem. Al cap d'un moment toca un coble amb el seu fill aprèn amb ell, cap problema. Un tio que arriba de cop i volta, que apareix, que es lloga una casa a tres cases d'un Turrón, és un cert Pere Brasillach, que ell no és retornat, que havia marxat dins un poble que es diu el Var, que torna. Sap treballar la fusta, però no és músic ni luthier. Ve a viure al costat d'en Turrón, de la família Turrón, i uns quants anys després obre la seva botiga de luthier de factura d'instruments, fabrica i fa reparacions.
2: I això és per allà a l'estació? Això a quina zona de Perpinyà és?
3: Sant Jaume.
2: Sant Jaume.
3: Sant Jaume. Ell fa això, de cop i volta tothom es barallen, no sabem què passa, es barallen, i entre 1840 i 1850 es perd tothom, més o menys, si no es sap, només es sap que tothom s'ha barallat, i després d'això tenim un Andreu Turrón que comença a obrir botiga, que ens explica que és molt conegut a part d'arreu. Tenim un Brasillach que li fa una concurrència boja. Tenim realment és dos enemics per de pel·li. I és una cosa... I sap que hi ha una història, no sap quina, perquè això no apareix dins els diaris, però es veu ben bé que hi ha un fàstic comú. I el Brasillach de seguida que farà es començarà a vendre també tibles i tenores fabricats a Normandia i París. Del que sembla per mateixa cosa, gent que s'han barriat amb l'Andreu Turrón i que han anat a veure manufactures per fer còpies d'instruments de baixa qualitat, però menys car. Doncs són instruments que es troben en majoria en trobem molts. I el Valentí es mor en 1850, l'Andreu comença a agafar una importància bastant important, en Brasillach també, però en Brasillach, com dir, és més per la concurrència que vendre tibles i tenors. No és gens ni mica per posicionar-se sobre els instruments catalans, al meu pare. Última cosa pel meu tema. Trobem a la vegada tres altres factors d'instruments a Perpinyà al mateix període, pels quals els tenim a l'estat civil, els tenim documentats on viuen els tallers i tot això, i no tenim cap producció. Doncs no sabem si feien instruments clàssics, instruments catalans, no, un misteri més. Tal com es pot trobar a costat Empordà, de vegades trobem a Xins rastres d'un tio que deia «Op, el meu avi fabricava instruments catalans». I no tenim rastres. Per l'Andreu Turon, acabarà agafant el relleu del seu pare, a instal·lar a Perpinyà, com la capital, això sí, pensi, de la factura instrumental de coble, dins la segona meitat del segle XIX.
4: Sí, i després d'ell, bé, pels instruments catalans, en tot cas, doncs no hi haurà ningú més. El Pierre Brisillac és el fundador de la casa que encara existeix, que se'n diu Delmas, i, de fet, la venda, fins i tot, sense parlar de producció, però la venda d'instruments de coble no passarà del gendre del Brisillac, del Firmin Delmas, del qual tenim un tamborí conservat al Museu Arlatin. Doncs, és a dir, principis del segle XX, en tot cas, abans de la Primera Guerra Mundial. Després de l'Andreu Toulon i, doncs, diguem-ne, del Firmin Delmas, caldrà esperar als anys 1980 el Marcel Jourdà, tenor, músic de tenor, d'Espirà de la Gli, i que va fabricar durant un període de potser 30 anys tenores que déu-n'hi-do, ell mateix era músic i molt exigent en quant a la qualitat del timbre. De fet, Andreu Turon, si després d'ell, ja, entre ell i el Marcel Jourdà, no hi ha ningú, diguem-ne, a Catalunya Nord, en fi, a Catalunya sota administració francesa, que fabriqui instruments de coble, Andreu Turon és el qui va posar les bases definitives dels instruments de coble. Després, evidentment, entre els que es van preocupar, en tot cas, per la fabricació de tibles, tenores, flabiols, sempre hi ha algú que vol fer alguna aportació, però fa més de 150 anys que la base és la mateixa. I doncs podem citar el Catroi de Figueres, l'Enric Soldevila, que fabricava flabiols, tibles i tenores. També hi ha els Llantà, pare i fill, a Sant Feliu de Pallerols, que van fabricar instruments de coble. A la Bisbal d'Empordà va haver-hi la Casa Pardo, pare i fill, que eren rellotgers, però que es van dedicar durant anys a la fabricació d'instruments de coble. I després podem citar més gent, el Josep Plans, que és el que va afegir la seva última clau al flabiol, els Reig de Torelló, que ja van poder evocar en aquestes emissions, i de manera més recent el Miquel Puig de Llívol de Mataró, i després l'Alfons Sibila a Gironella i el Pau Riol, a Vilanova i la Geltrú.
3: Com es diu la plaça Jean, descuidat, on era en Garret?
4: La Boeria, és a dir, l'actual plaça Jean Jaurès, la Boeria, la Boerie, en francès.
3: Això és el que buscàvem. Perquè el que és interessant és que és a costat de la Llotja, centre ciutat de Perpinyà, en Garret té la botiga amb el seu pare allà durant 20 o 30 anys, centre ciutat. Quan es mor i que el Valentí arriba, la casa és comprada per altres lutiers que venen a instal·lar-se, els Valot. Ells sí que duran fins als anys 1860 o 70, no recordo. Doncs allà continuem a tenir, encara que no sigui més música catalana, el centre, el cor de Perpinyà, tenim un magatzem especialitzat en música. Uns quants anys després, de l'altra banda del carrer, entre la plaça Laborí i el carrer de la Cloche d'Or, tenim un Brisillac que es va instal·lar. I quan s'instal·la, en Turon, s'instal·la a rue de la Cloche d'Or, mateix lloc. És a dir que, sobre 100 metres, tindrem tot, a un moment tots els lutiers que vindran a instal·lar-se al centre ciutat de Perpinyà. L'únic en oposició d'això és el Valentí, que és un xic complicat, que sembla que tingui la botiga a casa seva a l'inici, després potser probablement a Sant Jaume o Sant Mateu, és el límit, en els límits és Sant Jaume, encara tindrà una petita botigueta, però és el centre i el cor de Perpinyà que tindrem aquests tallers de factura instrumental, cosa que ensenya realment també que ara hi havia una demanda, que existien i que s'ensenyaven aquí allà al mig.
2: Molt bé, doncs tota aquesta història dels constructors d'instruments. Moltes gràcies a Pere Jordà i Oriol Lluís Gual.
4: A vosaltres.
3: Gràcies.

Andreu Turón no va inventar la tenora. Història de la música tradicional nord-catalana, una emissió de Pere Jordà i Oriol Lluís.

0: Ràdio Arrels.
1: El disc de la setmana. Amb Paula Escudero.
2: Això és el disc de la setmana a Ràdio Arrels i aquests dies connectem amb un cantautor del barri de Gràcia, a Barcelona, que és l'Arnau Folch. Bon dia, Arnau.
3: Hola, bon dia. Què tal?
2: Molt bé, molt bé. Acabes de treure un nou EP que es diu Un cop més, després de treure dos discos de llarga durada, Descobert, el 2024, i Records, el 2025. Per començar, et pots presentar pels nostres oients?
3: Sí, bueno, jo res, soc l'Arnau Folch, que soc un cantautor de la Vila de Gràcia, que al final doncs, vaig començar a escriure una mica a nivell terapèutic perquè m'anava molt bé doncs, poder buidar el que tenia dins i el que sentia, no? I vaig començar-ho a convertir en cançons. I al final, doncs, mira, està sent un aprenentatge perquè mai he estudiat música més que cantar coral i tocar la guitarra amb el cau, no? I llavors, doncs, està sent un projecte super, super formatiu, que estic aprenent molt i que, no sé, em dona vida per tirar endavant, no? I llavors, doncs, no sé, m'ho prenc com una mica això i que al final el que busco és el que la gent es pugui sentir reflexada en el que sobre el que parlen les lletres i el que expressen les cançons, no?
2: Doncs ara començarem a presentar la primera cançó del teu nou EP. Doncs la cançó es diu El pare d'en Fiu, que la tornada és una cançó que vas compondre tu quan eres petit, no?
3: Sí, o sigui, bueno, estàvem jugant amb el meu germà a fer teatre al carrer, no? I uns parents ens estaven gravant i em vaig inventar com una melodia amb una lletra que feia el pare d'en Fiu, no? I mira, doncs al final vam trobar el vídeo amb ma mare i tal i vam dir, hòstia, això és el primer que realment vaig crear, segurament, saps? I per tant, doncs, va sortir una mica la idea de convertir-ho en cançó i, no? I portar-ho a terme realment.
2: I qui era aquest pare d'en Fiu?
3: Pues no ho sé, o sigui, m'ho vaig inventar al moment. Suposo que deu ser del Super 3, no? Del Petri Fiu, que hi havia la mà aquella que feia Fiu.
2: Ostres,
3: i suposo
2: sí.
3: Que ve d'aquí, però no ho sé realment.
2: I doncs en el videoclip que heu penjat al YouTube, surts tu cantant a l'inici, és aquest vídeo que deies?
3: Mm-hmm. Sí, sí, som el meu germà i jo, i és el vídeo d'arxiu, diguéssim, de quan érem petits. I estic això, jugant a la porta de casa del poble.
2: I llavors tu, quan tenies 4 anys, no feies música. Tu vas començar al cau, em deies, i fent cant coral, també.
3: Jo, o sigui, amb 4 anys vaig entrar a la coral, a Lluïsos de Gràcia, i de fet el primer concert crec que vaig fer, o el segon, va ser el Palau de la Música amb 25.000 corals fent la cantata del Follet Valent. I és això, però no he fet mai classes de música ni res, o sigui, jo no sé realment hi hagi partitures, per exemple, ni... I sí que, òbviament, sé conceptes que he anat aprenent amb la vida, no? Però vull dir que al final és això, o sigui, tot autoaprenentatge i sí, o sigui, dels 4 fins als 20 més o menys vaig fer coral i després als 15-16 vaig aprendre a tocar la guitarra al cau molestant a tothom tot el dia.
2: I en aquesta cançó cantes, doncs, una mica la infància, la innocència de la infància i lo fàcil que pot ser, entre cometes, la vida quan ets infant. Penses que els adults tenim coses a aprendre dels infants en aquest sentit?
3: Penso que estaria bé en molts casos prendre'ns la vida com si fóssim un altre cop nens. De fet, la cançó fa referència a això, però com a idea global de l'EP, que en el fons és un viatge sentimental per les diferents etapes d'una relació amorosa, no? Fa la referència una mica a que quan t'enamores tornes a ser aquest nen, no? Que, o sigui, l'inici d'una relació, d'un enamorament, al final torna a haver-hi tot aquest concepte del joc, de l'aprenentatge, de la coneixença, de que tot són aventures, de que tot... No? Lo típic que penses del pal, quan tens algun amic o amiga que et presenta la seva nova parella i estan com a tortolitos i penses, uah, que pesats, no? Una mica com el nen pesat a una taula, quan estàs a un restaurant, la taula del costat, els nens cridant i jugant i passant-s'ho bé, però que en realitat és la innocència aquesta i el divertiment tot de ser un nen, no? Que és algo superguai, però com a adults ja ens carrega una mica, no? Llavors, és la gràcia aquesta de que jo crec que com a adults hem de tornar també a ser això i que, a més, és el que vivim quan estem enamorant-nos d'una persona, que és un dels moments més bonics que té la vida, no? Llavors, per què quan algú tan bonic torna a passar, tornem a ser com nens, no? Llavors, és com una mica la gràcia aquesta de la cançó, no? El tornar a ser un nen, igual que ho ets en l'amor, i molaria poder-ho fer en altres aspectes de la vida.
2: En aquesta cançó, dius, neix una cançó en la ment que ve del passat per ser etern. Penses que fer cançons és una manera de ser una mica etern?
3: Sí, bueno, fer cançons, fer qualsevol cosa en el fons que deixis escrita, no? Al final, jo què sé, per exemple, jo recordo que ma mare es va trobar unes memòries de la família i tal, i s'ho ha estat llegint està living realment amb llegir-se això, no? Vull dir que realment sí, les cançons i tot el que de tant al cor o al cap de la gent és etern, no? Fins que realment aquesta gent desapareix. Per això les cançons, ara per ara, seran eternes. Tant cançons com... O sigui, tot el que seria art, jo crec que sí. En el fons és eternitat i és història, i acaba sent història. O sigui, les pintures rupestres, per exemple, són de fa milions d'anys i això és història de la humanitat, no? Per tant, sí. O sigui, tot el que deixes plasmat és etern.
2: Doncs va, tot seguit sentirem la cançó El pare d'en Fiu d'Arnau Folch.

El pare d'en Fiu, una cançó del nou EP d'Arnau Folk que es diu Un cop més. Això era el disc de la setmana i ens podeu escoltar cada dia fins divendres a la mateixa hora per continuar descobrint aquest cantautor.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Era més bonic el meu país.
3: Des del 1981, aquesta ràdio ha anat acumulant un fons sonor amb milers de veus que són la història d'aquest país. Descobrim-ne fragments. Gerard Majoral, de Tuí, sindicalista agrícola i jugaire de l'USAP. Ho va ser del 87 fins al 99, és a dir, que va jugar la final perduda davant l'Estadi Francès el 98. Era el temps en què començava a sonar l'Estaca, la cançó de Lluís Llach, abans de començar un maig. Gerard Majoral explicava a Ràdio Arrels com aquesta cançó havia arribat a ser una mena d'himne oficiós de l'USAP.
4: Bé, en un moment donat nos calia qualcom perquè l'equip se senti bé al torn de qualcom i al nivell del públic, al nivell dels entorns del stade, i s'hem trapat com himne l'Estac, que ha fet que el públic i els jugaires han comunyat al torn de la mateixa cosa i han trapat el que calia per assemblar i el públic i els jugaires, i crec que l'Estac ha estat vraiment un detonateur, quelcom que vraiment ha fet avançar l'equip i l'imatge del rugby català.
5: Actualment, abans de començar el partit, la gent i les tribunes doncs senten l'Estaca, s'aixequen, piquen de mans. Vosaltres sou dins dels vestuaris, encara heu pas sortit sobre el terreny, és que ho sentiu?
4: Sí, ho sentim, sabem que en un moment donat se'n va haver aquesta estaca que se'n va estar cantada per tothom, doncs en un rodal nos toca vraiment, i és una manera de se motivar un rimes per la partida, i és la mateixa cosa que en Ecosa, on hi havia un jugaire que se deia el capità, que se deia David Sol. En un moment donat l'Ecosa tenia problemes per jugar i va passar un cant que era un poc revolucionari, i va fer d'això l'himne escocès, i amb això la gent s'aixeca dins del stade, fa venir la canya de gallina quan canten. Doncs nosaltres era un bri en s'inspirant d'aquest truc per arribar a fer la mateixa cosa aquí, perquè representem un poble com els escocesos, i era per rellumar la flama un poc.
3: Gerard Majoral, jugaire de l'USAP del 87 al 99.
1: Ràdio Arrels, a Codelet,

0: 95.5.
1: Sempre al racó, a la taula dels proscrits. El got als llavis i un cigarret als dits. Amb quatre llunàtics de pas pel món. Jo m'hi quedaria, però no hi trobo lloc. La nit encetada comença el ball. M'ofega la boira.

i em quedo amb la boira, amb els meus marcians. Però, oh meravella, Déu existeix. Has mirat enrere i m'has fet l'ullet. Déu existeix, però va en contra meu. M'han fallat les cames

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: L'associació Ludopia presenta la Yepisada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua.
3: Qui perd la llengua, perd la identitat. Si jugueu als Scrabble, sabeu que el joc accepta els noms comuns, els adjectius, els adverbis i totes les formes de verbs, fins i tot conjugats. Mais s'accepten pas els noms propis, aquells que tenen una majúscula inicial i que designen una persona cèlebre, un lloc geogràfic, com un país o una ciutat, una marca comercial, o els noms i cognoms. Espieu si és estrany. La nostra llengua nos reserva calques sorpreses. Recordeu que ja hem dit que s'accepten Miquel, Sara, Benjamí, perquè, a més de ser noms de minyons i de minyones, també són paraules que designen altres coses. I bé, de la mateixa manera, Guillem, Rosalia i Juli són pas només noms. Els podreu jugar al Scrabble. Guillem és una forma del verb guillar, fugir, tocar el dos. Nosaltres, Guillem. Rosalia és un insecte, la Rosalia alpina, que també veieu, coneixeu amb el nom de Banyarrique. I Juli és una paraula antiquada, més vàlida. Designa el crit que feien els nois quan anaven a beneir la palma el diumenge de Rams. Juli, Guillem i Rosalia són al diccionari.
2: La Yepisada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua. Un programa proposat per l'associació Ludopia.
4: Radio Arrels. Amies, 95.
5: Escolteu Radio Arrels.
6: Radio Arrels.
7: Radio Arrels. Són les 6 de la tarda.
8: Escolteu Ràdio Arrels.
9: Ràdio Arrels.
10: La revista de la setmana. Paula Escudero.
11: Cada setmana presentem un número d'una revista i avui toca parlar del número del mes de maig de la revista catalana Enderroc. Jordi Martí, bon dia.
12: Bon dia.
11: Tu ets el director d'aquesta revista i ens presentaràs avui els números 393 i 394. Per començar, en portada, hi tenim d'una part el duet Ginestar i de l'altra Mama Duixa de la 393, i de 394 tenim l'Accent Busto.
12: Sí, sí, sí, són tres exponents de generacions molt diferents. I sí, bueno, comencem, si vols, per Ginestar, que són, bueno, al maig. D'entrada hem fet el que fem els darrers anys, que és fer un número doble, perquè com que ja comencen a presentar-se molts festivals, sobretot de primavera, però sobretot d'estiu, doncs fem un número especial amb agendes i informacions detallades de tots els festivals que es van fent als Països Catalans. Això és un número especial, i després hi ha el número, com si diguéssim, ordinari, amb entrevistes i reportatges. I en aquest número és on hi ha la portada dedicada a Ginestar, que és aquest duo de germans, que són el Pau i la Júlia Serrasolses, que són del barri de Sant Andreu de Barcelona, i que fan una mena de pop molt, molt vital, amb lletres molt, molt vitalistes, que saben prendre molt, connectar amb el seu públic d'una manera molt, com molt especial. I aleshores, doncs, han fet un disc nou on d'alguna manera el tema segueixen amb el seu estil de sempre, no? Aquest pop amb elements també de la cançó i punts reivindicatius i lletres que van al voltant de l'amor, però bueno, aquest cop han fet una mica un pas cap a la maduresa, per dir-ho així, i les lletres tenen un to una mica més madur. Això és el que hem volgut reflectir amb el títol del disc, que es diu Gira tot igual però diferent, com vulguem dir que tracten els mateixos temes de sempre, però s'han fet una miqueta més grans, no? I d'això parlen una mica a l'entrevista de portada.
11: I també en aquest número, doncs, d'una altra part, hi ha Mama Duixa, que és protagonista.
12: Sí, Mamaduixa és un artista barceloní que ha sortit més recentment i, bueno, ell és, en realitat es diu Bruno i Fabricis, però el seu projecte artístic, per dir-ho així, és Mamaduixa i és un exponent d'aquesta escena també que ha crescut molt els darrers anys de fusió i també amb elements de cançó, no? I bé, el Mamaduixa està guanyant també molta popularitat. Ara, aquesta temporada, per exemple, ha format part del jurat d'Eufòria, no?, de Televisió de Catalunya. I ara presenta el seu tercer disc, que es diu Tothom té raó, i, bueno, parla una mica com en la línia de Ginestà, no? Parla així de l'amor i la nostàlgia, però amb un punt de maduresa, en el seu cas, també s'hi afegeix que ha sigut pare, i aquest és un tema que està present també en algunes de les cançons d'aquest disc, i bé, és un altre protagonista de portada d'aquest maig.
11: I doncs un altre d'aquests tres grans protagonistes de les revistes del mes de maig és l'Axan Busto.
12: Sí, l'Axan Busto, en aquest cas, un grup de rock, a més un dels grups emblemàtics de la primera onada del rock català. De fet, celebren els seus 40 aniversari, perquè van començar a fer música i a fer concerts el 1986, i l'any passat van reunir la formació original amb el cantant Pemi Fortuny i és un dels grups que s'ha mantingut actiu ininterrompudament durant tot aquest temps, tot i que amb canvis importants, sobretot en el cantant, no? Quan va marxar el Pemi Fortuny, doncs va venir el Salva Racero, després van tenir una etapa en què anaven combinant diversos cantants, però ara han tornat amb la formació original, no? I és un dels grups emblemàtics, i són del Vendrell, i bé, prova de la seva popularitat, doncs, és que, per exemple, l'altre dia al Camp Nou, al partit del Barça contra el Madrid, doncs van actuar a la mitja part els L'Axan Busto, no? I bueno, tenen un repertori d'aquests de cançons que tothom se sap, no? Més enllà de que t'agradi més o menys el rock, però que han traspassat i estan presents en l'imaginari col·lectiu.
11: També entrevisteu a Joan Miquel Oliver i Maria del Mar Bonet en aquest número.
12: Sí. Joan Miquel Oliver i Maria del Mar Bonet són com dos pesos pesants de la música popular mallorquina. El primer ha fet un disc nou en solitari, ell en paral·lel a Antònia Font, que és el grup que és, amb el qual s'ha donat a conèixer, i ha sigut guitarrista i compositor Antònia Font, no? És molt conegut per això, però en paral·lel a això sempre ha fet discos molt, molt interessants, molt fantasiosos, i ara en té un de nou que es diu Ruïssos i que té la curiositat de que està fet a partir de materials musicals o idees que hi ha anat molt fragmentàriament recopilant al llarg dels anys i que les va guardant sense donar-li un ús concret, però que ara les ha anat agafant i recuperant i lligant unes amb altres i combinant, i a partir d'això doncs ha fet un disc que és molt curiós, no? Un disc però que alhora té aquesta gràcia que té el Joan Miquel Oliver per fer un pop que és molt, molt immediat i que de seguida t'arriba, no? I l'altra és la Maria del Mar Bonet, que, bueno, és una de les principals figures no només de la nova cançó catalana, sinó de la música catalana en general, de totes les èpoques, no? I ara té un disc nou que més coincideix amb un grup nou que són tot de músics mallorquins. Ella ja fa un temps que s'ha tornat a establir a Mallorca, i aquest és, de fet, un dels temes principals d'aquest nou disc, no? La seva estima pel paisatge mallorquí, pel mar, pel seu paisatge més íntimament viscut, perquè és el que està com lligat a la seva infància, no? I bé, és també és un disc que recupera molt la sonoritat de la Maria del Mar Bonet, més folk, més arrelada en aquesta sonoritat de corda, no? Molt lligada al Mediterrani. També música, poemes, que és una cosa que ella ha fet sempre i que continua fent en aquest disc. I bé, és una de les artistes doncs més històriques, no? I també més incombustibles, no?, que tenim ara a l'escena de la música catalana.
11: Com que aquest mes són dos números de la revista Enderroc, a la 394 oferiu una guia extensa de tots els festivals catalans que hi ha aquest estiu.
12: Sí. Això és una cosa que fem ja els últims anys, com deia abans, i que d'alguna manera és com una guia, no? Perquè, bueno, tu agafes la revista i pots mirar quins concerts hi ha als festivals els propers mesos, i realment són moltíssims, perquè la revista aquesta té 116 pàgines, vull dir que n'hi ha per triar i remenar i que cadascú s'hi faci una mica el seu itinerari, no? Hi ha festivals, doncs, per tota mena de públics, des dels festivals més massius i amb grans noms, no?, tant internacionals com catalans que actuen als festivals, com festivals més reduïts o més especialitzats o més lligats a indrets singulars, no?, o a eixos temàtics diversos. I, bueno, és un número per anar triant i remenant i que cadascú es faci la seva ruta per l'estiu.
11: Jordi Martí, moltes gràcies.
12: Molt bé, moltes gràcies. Fins aviat.
11: I fins al mes de juny.
12: Adéu.
11: Adéu, gràcies.
0: Ràdio Arrels. Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.

0: Sortim de casa amb l'agenda de Ràdio Arrels.
1: Bon dia. Us truquem de l'associació Cistells i Banastes de Reiners. Queden algunes places per tallers de cistelleria del 13 i 14 de juny. El dissabte 13 i diumenge 14, amb l'Aleix Grifoll, podreu folrar una dama joana de 8 litres i no cal que la porteu. El diumenge 14 de juny, amb l'Alba Sors, aprendreu a folrar ampolles amb boga. Per informacions i inscripcions, escriviu a cistellsibanastes2@gmail.com. cistellsibanastes2@gmail.com. Benvinguts sigueu!
2: Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.
2: Cada dia i cada hora en català.
4: El 25 de maig del 1962 neix Ramon Gual i Batlle. De petit va anar a l'escola de Codalet. La seva família és gent reconeguda que ha treballat per la llengua i la cultura catalanes. Els avis, Julià Gual i Rita Casals, els pares Ramon Gual i Mònica Batlle. I la seva germana, l'Helena Gual. Ell, professionalment, ha treballat en una impremta i va fer el servei militar a la cooperació. L'any 1978 va començar a cantar amb el Matías Masarrico per un disc a la vora del folk. L'any 1989 crea el duet Crescendo amb Miquel Parraire, actuaran junts fins al 2016. El Ramon Gual s'ha especialitzat en animar festes als pobles de la Catalunya del Nord. El 2012 fa el CD Venim del Nord, també es cuida de la Coral d'Escarró, amb qui munta espectacles, així com de la Coral de Colliure. Cada any, al mes de juny, Ramon Gual participa en la pujada del Canigó amb burros, el cap de setmana que precedeix la festa de Sant Joan. Escoltem La Ioli, una cançó emblemàtica del Joan Pau Giner, que Ramon Gual ha versionat.

0: Fins aquí la versió de Ramon Gual de la cançó La Ioli.
1: Radio Arrels, el volum 88.2.
2: Cada dia, Radio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. Donatius.radioarrels.cat.

0: Escolteu
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
2: El que diem i el que callem.
0: Psicologia de la nostra societat
3: per anar bé per casa.
2: Amb Gabriela Rodríguez Fernández i Paula Escudero.
4: Soc la Gabriela Rodríguez Fernández, soc psicòloga del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya i treballo bàsicament amb adults, tot i que en alguna etapa de la meva vida també he treballat amb adolescents, i els àmbits que més m'interessen, a part de la psicoteràpia de persones, són els àmbits de la psicologia ambiental i, evidentment, també tota la part artística, i això cau molt bé perquè estem a Ceret, que és una ciutat d'art.
5: Capítol 39.
6: La depressió.
5: Segona part.
0: La setmana passada la Gabriela ens explicava com es manifesta la depressió i quins són els seus factors, i avui ens parla de com ajudar una persona a sortir d'aquesta depressió amb un enfocament pluridisciplinari.
4: Perquè una persona surti realment de la malaltia, de la depressió, normalment necessita un metge. Jo diria, si és possible, si fos possible, un metge psiquiatre. I necessita un psicòleg. I potser necessita un art terapeuta. I potser necessita un treballador o treballadora social. I potser necessita un amic o una amiga. I potser necessita el seu fill o la seva filla. I potser necessita el seu pare o les... Vull dir, que no és sort d'una malaltia com la depressió, sinó és en tribu. I a vegades és en tribu d'especialistes i a vegades és en tribu d'amics, de familiars, de persones que ens estimen.
6: Com a no psiquiatra i no psicòloga que sóc i que és la majoria del meu entorn, com ajudem justament, com fem part d'aquesta tribu que ajuda la persona depressiva?
4: La primera cosa que jo et diria és: aquesta persona està diagnosticada o no. O sigui, aquesta persona en algun moment ha passat o no ha passat per les mans d'un professional que l'ha diagnosticat, no? A partir d'aquí, hi ha hagut un tractament o no hi ha hagut un tractament? Si hi ha un tractament, sapigué que aquest tractament no pot ser només un tractament medicamental. O sigui, no és només una petita o gran pastilla que es pren al matí i a la nit. I sobretot no hauria de ser durant molt de temps la mateixa medicació, val? Perquè una de les coses que sabem respecte de la neurobiologia de la depressió és que totes les medicacions, unes més, unes altres menys, unes més ràpid, unes altres menys ràpid, produeixen habituació. O sigui, el cos s'habitua al fàrmac, i una vegada que s'habitua al fàrmac ja no fa cap mena d'efecte. I sapiguem també que la major part d'aquests medicaments no només produeixen habituació, sinó que a més produeixen forts problemes neurològics. Jo he tingut una pacient, per exemple, que després de passar per una depressió greu, amb tentativa de suïcidi, amb el greu més greu que pots imaginar-te, s'han sortit, però s'han sortit amb, no és un Parkinson, però amb una malaltia que té molts punts en comú amb el Parkinson. Específicament el fet de que la mà dreta, quan està en repòs, li tremola, no? I això és un efecte del temps que ha estat sota medicació, per exemple. I per tant, una persona que ha tingut un diagnòstic, que està medicada, necessita alguna cosa més. Normalment, l'alguna cosa més és un tractament psicològic. Si la persona, per una raó o per una altra, no vol un tractament psicològic, jo diria, val, doncs, art terapeuta. O sigui, alguna cosa que va una mica en paral·lel, no? Però que també ens porta a una millora, bàsicament una millora de les sensacions. Faig aquí una pausa, faig un alt i dic, per entendre'ns, què és la depressió? La depressió és la pressió cap endins. O sigui, la depressió és una situació en la que el món exterior se'ns torna estrany, se'ns torna un pàram, una cosa que a vegades ens fa por, que gairebé sempre ens provoca estranyesa i que tenim la sensació de que no podrem fer res amb aquest món exterior. I doncs tota aquesta por, tota aquesta ràbia, a vegades, tota aquesta estranyesa, la tornem cap endins. Fem la pressió cap endins. I doncs què fem amb una persona en depressió? Hi ha diferents fórmules. Jo t'explico quina és la meva, no? La meva és, jo treballo primer la part sensorial. I la part sensorial, ara penso en aquesta pacient de la que parlàvem ara fa una estona, és, per exemple, una cosa tan senzilla com una pilota de tennis sota la planta del peu i fer anades i tornades asseguda en la seva cadira amb mi davant i fent que ella faci el mateix que faig jo. O sigui, jo també em trec la sabata i faig moviments amb aquesta peloteta. Cap a endavant, cap a darrere, cap a una banda, cap a l'altra, girs, tal. Per què? Perquè d'una banda això desperta en la persona tota una mena de circuits cerebrals que se reactiven i d'una altra banda comença a fer-la sentir que hi ha una cosa de l'exterior que pot controlar, la peloteta de tennis. I doncs això és la part sensorial. I doncs quan hi ha una depressió molt greu, jo entro per aquí. I després que la persona comença a poder tenir una certa capacitat d'influència en el món exterior, en situacions tan senzilles, tan simples com aquesta que acabo d'explicar-te, és només després d'això que entra la paraula. És només després d'això que començo a preguntar-li com està, com es sent, avui quina nota li posaria al seu estat. Però primer és la sensorialitat, perquè la primera cosa és que la persona tingui la sensació de que controla alguna cosa. I a partir d'aquí vas construint, i un dia aquesta persona, aquesta pressió que es feia cap endins, comença a fer-la cap enfora. I, per exemple, comença a tenir accessos de ràbia i es baralla amb el seu entorn. I això vol dir que va millor, perquè ja no està deprimida, ara fa pressió. I això és molt dur per a l'entorn, perquè potser és un entorn que ha estat durant molt de temps intentant ajudar aquesta persona i que ha carregat un munt de frustració i que hi ha un moment en el qual aquesta persona va una miqueta millor i la sensació de l'entorn és que un dia se li ha girat el cap i ara s'ha tornat boja. Per què? Perquè ara respon, ara trenca un plat, ara un dia té una baralla amb la seva filla i intenta donar-li un cop a la seva filla. Clar, com l'expliques a la seva filla, que ha estat en risc de rebre un cop de la seva mare? No, però la seva mare va millor, eh? Però és veritat, va millor, perquè ara està exterioritzant. Després d'aquesta exteriorització, la persona se'n lleva del llit. I després d'aquesta exteriorització, un dia va i es compra una faldilla o una fruita que li agradava. O està veient una sèrie a la tele i es posa a plorar. I plora i comença a explicar per què plora. I aquest és el camí de sortida.
6: I aquest camí de sortida per força s'ha de trobar amb un terapeuta o un art terapeuta com a amics, amigues o familiars, és molt difícil.
4: Sí, perquè l'amic, l'amiga, el familiar poden intentar explorar amb la persona, però aquí es posa en joc d'una banda que la persona normalment no té ganes de tirar-li tot el pes de la seva tristor a la persona que estima, justament perquè l'estima, i d'una altra banda la persona que està intentant preguntar-li o que està intentant conduir-la cap a un cert camí de no sé què, també li fa por entrar en segons quins capítols de la vida, no? Perquè, a més, si és una persona propera, clar, normalment ha estat implicada d'una manera o d'una altra en la situació de la persona deprimida o té por d'estar implicada. I, per tant, aquí no es ficarà en segons quins jardins, no? Cal algú exterior que no tingui aquesta por i que a la persona tampoc li faci por dir-li un dia avui no vull parlar, per exemple, no? Val? I que es pugui sostenir aquest espai de buit de avui no vull parlar. Això és molt difícil que pugui fer-lo una persona que no està, que no ha fet una formació i que tampoc està preparada emocionalment per sostenir això.
6: Llavors, com fer per portar aquesta persona a teràpia, per exemple? L'hem de portar de força? Perquè, com bé ho deies al principi, és qüestió de vida o de mort, la depressió, a vegades.
4: Mira, a teràpia no podem portar-la de força. Podem demanar una internació psiquiàtrica si pensem que que la persona està a prop d'alguna d'aquestes situacions que parlàvem abans, de risc de vida. I si no, jo el que diria és, si no pensem que fos que està a prop d'això, val? Jo el que diria és que sense portar la teràpia per la força, potser el que se li ha de proposar és que un terapeuta vingui a casa. Perquè justament una persona que està dintre d'una greu depressió normalment té por de sortir per aquesta experiència del món que s'ha tornat estrany, no? I doncs, clar, si ha de sortir, si per començar un tractament ha de sortir i ha de trobar-se amb una persona estranya i a més té la sensació de que li ha d'explicar coses, doncs segurament no ho farà. I en canvi, si el terapeuta ve a casa i si el terapeuta que ve a casa no li proposa expliqui'm què és el que li passa, sinó que el que li proposa és, miri, tenim clar que vostè no va bé, jo no sé si li ve de gust explicar-me alguna cosa, però si li ve de gust, aquí estic per escoltar, però si no, jo el que li proposo és fer alguns petits exercicis que l'ajudaran a sortir-se, doncs potser per aquí podem entrar, no? Per això la qüestió sensorial per mi és tan important en casos de depressió greu.
6: Hi ha una cosa també que fa patir realment és que els joves ara cada cop més tenen depressió, pateixen depressió. Per què això i com es pot revertir?
4: Mira, la primera cosa és que una gran part d'aquesta depressió juvenil està enmascarada i és el que fa més por perquè de vegades, justament com està enmascarada, no la veiem. O sigui, podem tenir un adolescent deprimit a casa i quan dic deprimit vull dir no un adolescent triste, vull dir un adolescent que està passant una malaltia i una malaltia greu, no? I no adonar-nos. Per què? Perquè ens fa una comèdia. Perquè sembla ser que té una vida social, que surt amb amics i que tal i que no sé què, i doncs bo, passem totalment al costat de la placa, no? De tot això. Per què? Bueno, jo crec que justament per aquesta injecció, per aquest mandat d'alegria del que parlàvem fa uns programes, no? Sembla ser com que per ser acceptats, i en l'adolescència el fet de ser acceptats és hiperimportant, és de les coses més importants que ens passen, a la que aspirem justament per poder créixer, doncs sembla ser que per ser acceptats necessitem mostrar-nos alegres. I doncs ens mostrem alegres a qualsevol preu, fins i tot el preu de no estar alegres i d'impostar l'alegria. Doncs aquesta és una de les raons. Una de les altres raons és que en la societat en la que estem ara, en el món en el qual estem ara, encontrar, trobar un propòsit, fixa't, ja no t'estic parlant d'un sentit de la vida, eh? Estic parlant d'un propòsit, que és una cosa molt més propera, un objectiu mobilitzador, no? Un objectiu mobilitzador concret que no sigui comprar-me la propera, no sé, iPhone no sé quan, no? Doncs clar, és molt difícil trobar un propòsit i és molt difícil sostenir aquest propòsit. I doncs una gran quantitat d'aquestes depressions juvenils venen donades justament de la incapacitat de sostenir un propòsit. I per tant aquí començo a sentir-me nul i començo a sentir que el món és una cosa, una altra vegada, estranya, amb la que jo no puc fer res, en la qual jo sóc subjecte passiu de tot. I a més, i això és, per mi és fonamental, he de fer com si això no estigués passant. O sigui, he de mostrar que sóc una peça funcional en aquest món, tot i que internament tinc cada vegada més la sensació de no ser-hi. I doncs això acaba trencant per dintre la persona. I també és per això que ha augmentat tant la taxa de suïcidis de joves. I que això troba als pares i a l'entorn totalment desprevenits, no? Desprevinguts. Justament perquè han estat normalment els nens i les

0: guarir-se de la depressió cal una tribu. Una tribu en la qual no només hi ha professionals, sinó que també han d'haver-hi persones properes. I aquestes persones properes han d'informar-se, perquè efectivament sortir de la depressió comporta unes determinades fases i dintre d'aquestes fases, per exemple, pot haver-hi, entre altres coses, episodis d'agressivitat. I doncs això s'ha de conèixer i s'ha de comprendre.
1: Gabriela, gràcies.
0: De res, Paola. Fins la propera.
2: Ràdio Arrels, a Bages, 95.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Música a Ràdio Arrels.
3: Amb l'Oriana Penyer.
4: Aquest pròxim 30 de maig, el cantautor nord-català Ramon Gual farà un concert anomenat Caminant a Ribes Altes. El tenim amb nosaltres aquí a Radio Arrels. Bon dia, Ramon Gual.
5: I bon dia.
4: Doncs ja, què és aquest concert?
5: Ah, llavors, és un concert que vaig tenir idea fa alguns anys, fa un parell d'anys, diguéssim, per una mica fer-me ple, no jo personalment. Fer un repàs una mica de tot el meu camí d'ençà 1978 que he començat a cantar. I com que he tingut diverses activitats, encontres, he començat amb el Matías Masarico, després he entrat a la Gram, després he fet el grup Crescendo amb en Joan Miquel Paraire, després he tingut una coral a Escarrú, i avui dia en tinc quatre, a Prada, a Sant Cebrià, a Cot Lliure i al Boló. Bé, ho volia explicar una mica en cançons, fer un retorn sobre aquest camí des del començament i sobretot volia parlar de la finestra de la meva habitació de Codalet. Perquè és allà que vaig començar a la meva cambra a tocar la guitarra, tenia moltes ganes de tocar la guitarra i de cantar en català, i vaig obrir la finestra, tenia el peu davant del Canigó, i és allà que vaig començar directament a la finestra a cantar. I l'idea era de començar un espectacle així, de la finestra de Codalet fins avui.
4: Doncs és un concert un poc, com direm, nostàlgic?
5: No, intimista, diríem més aviat. No, nostàlgic no, perquè sempre és divertit. M'agrada també interpretar cançons que fa molts anys que no les havia pas cantat. M'agrada mirar una mica de manera una mica riera, de les meves primeres cançons, que són totalment ridícules, però m'agrada mirar-ho això vist d'un punt de vista d'avui a la meva edat, i tot comptant que en aquest moment quan les havia fet tenia 14 o 15 anys, que bé.
4: I aquest concert no és la primera vegada que ho fas?
5: No, llavors el tenia pas previst de fer ja l'any passat, però resulta que l'Albert Bueno de Cabestany, cantant també de Catalunya Nord, m'havia dit, podies venir a la festa que fem de les Bremes a Cabestany, podies fer un concert complet, tot sol i tot això, i vaig dir, és l'oportunitat de provar-lo per veure què dona això en públic. I ho vaig fer per primera vegada, doncs, a la tardor passada, de l'any passat, a Cabestany, i resulta que algunes setmanes després m'ho van proposar de fer-ho a Sabadell. Ho vaig fer a Sabadell, a les llibreries molt conegudes, que es diuen Abacus, de Sabadell, i organitzat per Òmnium Cultural, doncs ho vaig fer dues vegades ja, i aquesta vegada, el mes de març, serà la tercera.
4: Pots donar alguns títols de cançons que vas a interpretar?
5: Sí, hi ha, entre les quals hi ha les meves cançons, les primeres que vaig fer, una que es diu La meva cançó, que vaig fer quan tenia 13 o 14 anys. I després hi haurà cançons, he musicat poemes, m'ha agradat molt musicar poemes d'en Miquel Martí Pol, d'en Josep Carné, d'en Papa Seit. Després ja he musicat també poemes del meu avi, d'en Julià Gual, dos poemes bonics, un sobretot que em feia ple de cantar, perquè és un poema que parla de l'exil i ho parla a través del mar. I ell, al meu avi li agradava molt el mar, s'estava a Mataró, i es veu que el mar que ell coneixia de Mataró i el mar d'aquí no era pas el mateix per ell. En canvi era, per tant, el mateix mar mediterrani. Però, i doncs, la cançó es diu Enyorança de la mar. Doncs cantaré tot això i tot el recorregut que he fet amb el Matías Masarico, que són cançons tradicionals, populars, amb el Crescendo, traduccions també. Ja hem fet traduccions de cançons conegudes en francès, per exemple, però les hem traduït en català. I això per necessitats de per exemple, la coral d'Escaró, que tenia menester a Escaró, hi ha unes mines. Havien tenir menester de cantar una cançó de mines. Excepte el cant miner d'en Lluís Llach, no n'hi havia pas. Doncs vaig adaptar i traduir una cançó francesa d'en Pierre Bachelet que se diu Le Coron. En català, per explicar la història de lo que havia passat a les mines d'Escaró. Doncs vet aquí, tot plegat, hi ha tot això, hi ha sorpreses, a vegades faig intervenir cantants, amics que passen per aquí.
4: Doncs bastanta varietat, en fet.
5: Sí, bastanta varietat, però és un camí, doncs és un camí des del començament fins avui. Doncs és una cosa que va evoluant. A més d'això, he convidat totes les meves guitarres, de les primeres que tinc fins avui, i a cada vegada estic avançant en l'escenari com un camí. Començo en un lloc i acabo en un altre, i a cada vegada vaig passant amb les guitarres, i en funció de les guitarres, de com van arribar en la meva vida, hi ha les cançons que corresponen a aquest encontre també amb la guitarra.
4: A part de la guitarra, quin instrument utilitzes?
5: Llavors utilitzo el piano. Sí, m'ha agradat sempre tocar el piano, no en sé gaire, malauradament, perquè l'he estudiat molt poc, però quan vaig estudiar música a Prada, amb el meu primer professor de música, el senyor Gosa, molt famós, i ell em feia treballar la guitarra, em feia treballar la veu i em feia treballar les reconeixences de notes, i això, la reconeixença de nota a l'orella, m'ho feia amb el piano, sempre amb el piano. Llavors m'agradava. I després la meva àvia, la Rita Casals, que era la dona del Julià Gual, doncs, a Perpinyà tenia un piano que ara estic recuperant, el tindré a casa meva. I aquest piano, quan anava a casa seva, sempre tocàvem el piano tots dos. I sempre m'ha agradat tocar aquest piano. Doncs, per tant, aquí en aquest espectacle he posat el piano i faré un parell de cançons i el piano.
4: I suposo que aquí ets dins els darrers assajos. Faràs modificacions?
5: Sí, hi haurà modificacions, però hi pot haver modificacions que són previstes i d'altres que són totalment imprevistes. Tinc l'acostum en les actuacions que faig, m'agrada adaptar-me al públic que tinc al davant. I m'agrada també fer reaccionar el públic. Vull pas que sigui un concert totalment estàtic, tampoc, on la gent no poden parlar o no poden dir alguna cosa. La gent me poden interpel·lar, que bastant hi ha un senyor que es va aixecar des del fons i em va dir, podes cantar tal cançó? I li vaig fer, perquè me la va demanar. Doncs m'agrada també això. Al final de l'actuació distribueixo uns sobres amb unes cançons a l'interior, ho distribueixo a la gent del públic, a l'atzar, i la gent s'aixeca en un moment donat quan els hi demano, obren el sobre, treuen la cançó sorpresa, els hi demano una mica si la coneixen, si en saben alguna cosa, si els hi va bé, sí o no, en fi, farem un petit intercanvi. Doncs bé, hi ha una part també d'improvisació en funció de l'ambient, de la mentalitat. Ribes Altes i Ribes Altes, Cabestany és Cabestany i Sabadell és Sabadell. D'on pot passar el que pot passar.
4: Doncs recordem aquí a Radio Arrels que el 30 de maig el cantautor nord-català Ramon Gual farà un concert.
5: Serà el període de feta de Ribes Altes, sí, el 30 de maig.
4: Moltes gràcies, Ramon Gual.
5: A vosaltres.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 7 de la tarda.
3: Escolteu Ràdio Arrels.

0: Memòria. La nostra gent s'explica. Berenguer Ballester.
1: Soc a Illa per fer memòria amb una dona naixida a l'Empordà que coneix molt bé la literatura catalana del nord i els seus escriptors. Ha participat i participa a diverses iniciatives per valoritzar noms com Jordi Pere Cerdà, Josep Sebastià Pons, Simona Gay i d'altres. Ella també s'ha interessat en recollir la memòria de la gent, en el seu cas, en documental sobre la retirada. Teresa Dalmau, bon dia.
2: Bon dia.
1: I gràcies d'acollir-me a casa teua, a la Cellera, dita.
2: Ah, sí, sí, sí, davant de la Torre de l'Elixí, a l'Illa Vell.
1: A davant mateix, eh?
2: A davant mateix.
1: I l'església la tenim aquí al costat, clar.
2: Exactament, sí, sí.
1: Carrerons petits.
2: El primer cercle.
1: Eh? Aquí no hi entra el sol?
2: Sí que hi entra el sol, però sí, aviat al dematí i depèn de la temporada. Eh? A l'estiu hi entra més que l'hivern, naturalment.
1: Hauria de ser al revés,
2: sí,
1: per anar bé.
2: No tinc sort.
1: Bé, en parlarem després, Teresa. Tu ets lligada familiarment amb la retirada perquè els avis paterns van fer la retirada. Tu tenies uns avis a França.
2: Sí, no? És així com ho dèiem. Eh?
1: Sí.
2: Anàvem, teníem els avis de França i no els vaig conèixer fins que jo vaig tenir 8-10 anys, eh? Que vam poder venir a Perpinyà amb aquell tren passant per Portbou, Cervera, aquella cosa tan estranya. Sí, jo devia tenir 10 anys que vaig conèixer els avis.
1: Tu també arribes al Rosselló després d'un recorregut que comença a l'Empordà, que passa per Cerdanya i arriba a Illa.
2: Exactament, ho faig al revés de la gent. Sí.
1: Tot això ens ho explicaràs.
2: Sí.
1: Teresa Dalmau, parlem de les teues dues famílies, la del pare i la de la mare. La paterna, de Pals, al Baix Empordà.
2: Sí.
1: Obrers.
2: Sí, sí, treballadors, sí.
1: Obrers de fàbrica? O...
2: Sí, el meu avi treballava en una rajoleria, justament que es deia Cal Rajoler, i la meva àvia planxava, era planxadora.
1: I els avis i el teu oncle, pas el teu pare, eh? Els avis i el teu oncle fan la retirada al 39.
2: Al 39, sí, sí.
1: Havien de fugir?
2: Sí, sí, sí. Fugien també la por de represàlies perquè...
1: Però eren implicats políticament?
2: Sí, la meva àvia era força polititzada, feia mítings, manera de dir, vull dir, ella expressava les seves opinions. I el meu avi, segons tinc entès, en el moment de la col·lectivització d'alguns masos i així, ell era un diríem, el capatàs, que deien en aquell moment, així, d'un dels masos de Pals, i doncs va tenir por, varen tenir por, vaja, de les represàlies, varen marxar tots a peu, travessant el pont, sí, de Torroella, i que després el van bombardejar per impedir que els nacionals els agafessin massa aviat i coses d'aquestes. Expliquen coses que ja hem sentit moltes vegades, eh? És una repetició, sí, aquesta història.
1: Passen pels camps de concentració?
2: Sí, sí. Quan arriben, doncs, com tots, la majoria els separen, els homes de les dones. La meva àvia va anar a parar, em sembla, a Grenoble. Jo sé la història així mig-mig, eh? Perquè no t'ho expliquen tot i quan m'hi vaig interessar, pobrets, ja eren morts i ho he sabut així a trossos, però va anar a parar a Grenoble. Després es varen retrobar aquí al Rosselló, es varen finalment tots retrobar al camp de Ribes Altes. El meu oncle va fer el camp de Sant Cebrià, havia de marxar, el volien portar als STO, els serveis de treballadors de treball obligatori, però es va escapar, avui dia tota una sèrie d'aventures així que són molt comunes en, sí, aquell moment, perquè jo he sentit molta gent explicar i veig que les històries s'assemblen molt. Doncs sí, sí, ells varen estar temps al camp de Ribes Altes.
1: I s'acaben instal·lant a Perpinyà, finalment?
2: S'acaben instal·lant a Perpinyà els avis i l'oncle també. Després, un any més tard, o sigui, si això era el 39 o el 40, va passar la seva filla gran, que es havia quedat als masos de Pals i va passar un any després, I ells, la família de la meva tia, varen treballar molt pels masos de per aquí, de Rosselló, el Mas Balanda, el Mas...
1: eren, de pageses.
2: Eren de pagesos, sí, de pagès. I en canvi els meus avis, la meva àvia va continuar fent de planxadora, ella que era anticlerical, planxava pels capellans i d'això de Perpinyà. El meu avi va treballar, no sé exactament on, però tots, o sigui, el meu oncle i la meva tia, doncs, quan després es va casar, van acabar a les Popes Velas, que diuen aquí.
1: Ah, d'acord.
2: Vivien a Sant Jaume i després a Sant Mateu.
1: La teva àvia va continuar fent mítings aquí?
2: Tant.
1: Sí, implicada,
2: sí.
1: Políticament?
2: Políticament no, allà, aquí, quan eren a Perpinyà, això us ho recordo en aquell moment, perquè jo hi he vingut molt poques vegades quan eren, o sigui, de petita, potser vaig venir 3 o 4 vegades a Perpinyà, però us ho recordo a la loja, ells deien la loja, no la llotja, deien la loja, que allà ballaven sardanes els refugiats, i ella va ser padrina de les sardanes un any, de la meva àvia era molt famosa. En aquell moment sí, era molt, molt així, molt...
1: Com se deia la teva àvia?
2: Adela, es deia Adela.
1: Adela?
2: El nom del meu avi és Dalmau, naturalment. Sí. No sé si li deien Adela Dalmau o... Ah. O si... No, no crec que li diguessin el seu nom de soltera, que era Cervià, o sigui, no crec. Però els recordo, és com, vull dir, tinc un record d'aquesta gent ballant sardanes allà a la loja i, sobretot, era molt... criticaven la gent, quan hi anàvem ens criticaven els meus pares, perquè nosaltres eren criatures, en fi, la gent que s'havien quedat allà de no ser capaços de foragitar en Franco. I ells no volien, no varen voler tornar.
1: I no van tornar mai?
2: Sí, al final es van convèncer de venir, però ja feia més de 25 anys, al cap de 25 anys varen tornar, si no, no volíem posar els peus...
1: Però de visita, diguem.
2: Sí, no volíem posar els peus a casa d'en Franco. Sí.
1: El teu pare...
2: El meu pare...
1: Fa la guerra.
2: Sí, sí, i en aquell moment eren els soldats, no?, que es quedaven per protegir la retirada i, doncs, no varen poder passar, no... Doncs els van fer presoners i va anar en els camps de treballadors, que en deien, va fer la volta d'Espanya, va anar a Cádiz o no sé on, en molts llocs, a refer carreteres, els feien treballar, treball obligatori durant com a mínim 3 anys, abans de tornar a casa seu.
1: I finalment torna a Pals.
2: Que finalment torna a Pals. Sí.
1: I aquí es casarà amb la teva mare.
2: Sí, sí, sí, sí.
1: De Palau-sator.
2: De Palau-sator,
1: de fet, sí. És a prop de Pals, no?
2: Sí, sí, sí, s'hi anava a peu en aquell moment,
1: Eren pagesos.
2: Eren pagesos, ells eren masovers, vull dir, no eren propietaris, eren pagesos, sí. Treballaven per un amo, diríem, i tot, vull dir, els meus avis no es varen moure mai de Palau-sator. Ni la guerra, el meu avi era massa gran, i el meu oncle, el germà de la meva mare, era massa jovenet, o sigui que la guerra la varen viure des del poble mateix.
1: Sí. Sí. I la teva mare treballava als camps?
2: Sí, la meva mare treballava a casa, sí, sí, a la família i això.

0: avui faig memòria amb Teresa Dalmau, seva casa seva a Illa. Tu neixes a Pals,
1: sí.
0: El 48.
1: Sí.
0: Pals és a l'interior de la Costa Brava, per entendre'ns.
1: Molt interior, és a 4 quilòmetres de la...
0: sí, vull dir, no
1: del mar,
0: pas... eh? Sí, però ja és a l'interior, 4 quilòmetres,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, això és entre Torroella de Montgrí i Palafrugell. És la carretera,
0: sí,
1: que va de Torroella de Montgrí i Palafrugell venint de... del nord, diríem.
0: Ara és un lloc turístic important,
1: sí,
0: Pals.
1: Sí, sí, sí.
0: Ho era ja, ah, no, als anys 50?
1: Ui, no.
0: No, no, com, no. Era Pals?
1: Ah, ui, com era Pals? Bé, un poble petit. Pals en aquell moment tenies tres... podies viure a dalt la vila, que deien, el Pedró, podies viure a la carretera o podies viure a Samària. O llavors pels masos del voltant, era tot el que hi havia a Pals. Es vivia molt de l'arròs, de pagès, i que als anys 50 que va passar a Pals és que hi van haver els americans, que van instal·lar unes antenes, una ràdio, diríem, clandestina, o en fi, que volia, que emetia de l'altre costat de, això era la Guerra Freda, de l'altre costat del Taló de Ser, com es deia,
0: Liberty, Radio Liberty.
1: Es deia Radio Liberty, i això va fer, d'una part, que hi hagués una carretera que anava, que construïssin una carretera que anava dels Masos de Pals fins a la platja, sinó, jo recordo d'abans, que anàvem en carro en aquella platja i que ja quan arribaves després dels Masos tot era sorra. Doncs ells varen obrir aquesta carretera, això va fer que podíem anar fins a la platja. Ara bé, el que va fer és que va retardar el boom turístic que hi va haver als anys 60. Això Pals no ho va conèixer perquè justament hi havia aquestes antenes. La gent protestaven, deien, un cop que els americans ja no varen tenir tanta importància, perquè això va donar molta feina a la gent de Pals, eh? Hi havia molta gent de Pals que treballaven amb els americans, amb uns sous que no hi tenien, sí, res a veure amb els sous de l'època i tot això. Però quan va arribar el boom turístic, posem dels anys, diem els 70, que tots els pobles del voltant, l'Estartit, tot això, eren, hi havia el turisme que prenia molta importància, Pals no ho podien fer perquè aquestes antenes impedien de fer-ho. Però, si ens hi fixem, després el que ha fet és que ha protegit molt aquella zona, i que ara és una zona molt turística, però i una zona, diríem, de moda, perquè és preservada, perquè hi ha les dunes preservades.
0: Hi ha un centre antic molt, molt important, no?
1: Això estem parlant de la platja.
0: Ah.
1: Llavors, el poble, sí, el centre antic, és una restauració del temps franquista, això.
0: Ah, sí, d'acord. Sí.
1: Això ja als anys 60, el govern de l'època i el consistori de l'època varen veure de seguida el potencial que això tenia i varen restaurar aquest poble. No era així, El varen restaurar amb una visió, diríem, de postal,
0: No t'agrada, doncs, com està Pals?
1: Sí, és una restauració... Jo no l'he... no el recordo com era abans d'això, tinc molt poc, era molt arruïnat, sí. Allà on hi ha el castell, allò que en diuen el castell, abans era el poble antic, era allà que vivien els meus pares, els avis més aviat,
0: sí.
1: D'això ho varen desfer, varen construir aquest castell és un castell, diríem, nou, recent, van agafar les pedres d'aquelles cases, encara hi ha traces del carrer com era, de la volta com era, per construir aquest castell. Doncs és un castell completament artificial, L'única cosa que és veritable allà és la Torre de les Hores.
0: D'acord. La teva família què feia a Pals? De què treballàveu?
1: El meu pare?
0: Sí.
1: El meu pare va treballar bàsicament a l'arròs.
0: A l'arròs?
1: A l'arròs. La meva mare es quedava a casa, en aquella època les dones no treballaven.
0: Perquè hi ha els aigamolls?
1: Sí, sí.
0: És aquí que feien arròs?
1: L'arròs... per allà al molí, hi havia un molí d'arròs, tot al voltant del molí, fins anant cap a Palau Sator, fins tot això, eren arrossars, i era bàsicament, durant molts anys, van treballar a l'arròs, però no pas propietari, treballaven pels qui,
0: sí.
1: Després el blanquejaven l'arròs i el venien, si tu vols. Quan dic treballar l'arròs no vull dir que treballés al camp, treballava més aviat a la transformació de l'arròs,
0: sí,
1: en el...
0: Crec que a Pals cada any fan la Festa de l'Arròs, no?
1: Ara sí,
0: El
1: s'ha
0: mes d'octubre,
1: tornat,
0: em sembla.
1: sí,
0: Sí.
1: perquè va passar un temps que això va passar, diríem, l'arròs no era, no hi havia rendibilitat, i després s'ha tornat, aquests últims anys, s'ha tornat a reactivar aquest cultiu, i ara amb una òptica més arròs ecològic de diferents classes. Però jo recordo l'arròs que feia, en fi, l'època de l'arròs de quan jo era dels anys 50, 60, quan era l'època de plantar i quan era l'època de segar, tenies els murcians i valencians que venien, però quantitats, que els arribaven 200 o 300 d'un cop, i els amos o sigui, els posaven allà asseguts a la vora via, a la carretera principal, i els amos els anaven a buscar, tu, per anar a plantar l'arròs. Ells venien ja de fer la campanya del Delta, i quan havien acabat la campanya del Delta,
0: més amunt, cap a Pals.
1: Arribaven cap a Pals.
0: Sí.
1: Nosaltres els hi dèiem el Xés.
0: Els Xés?
1: Xés.
0: De València.
1: El Xés,
0: clar.
1: Sí.
0: Josep Pla ha dit que Pals no mereix una visita, sinó 100 visites,
1: sí,
0: perquè la seva situació ofereix la possibilitat de veure un dels paisatges més bells i inoblidables del país. Ho diu l'Oficina de Turisme de Pals, eh?
1: Sí, però si el que ell veia des del Pedró de Pals, que jo ho he vist, que és veritat el que diu, no han conservat aquesta vista perquè han deixat que els arbres d'un bosquet que hi ha en aquest castell, abans era que els havien de tallar perquè des del Pedró es veiés, es veu la platja, es veuen les medes, es veu tot aquella zona, el Montgrí, tot això. I ara ho han deixat, o sigui, no es cuiden de tallar això, i quan vas allà no ho veus, eh? No veus aquesta vista que tenia en pla.
0: Sí. Teresa, al parlar de Pals o d'aquella zona,
1: sí,
0: té particularitats? En la teva època encara salava o no?
1: No.
0: De l'article en Bessa?
1: No, salaven més aviat a Begur.
0: Sí.
1: No. Nosaltres no salàvem, però ho veus a la toponímia. Quan dic Samària, suposo que vol dir Samaria.
0: Sí.
1: La Maria,
0: sí.
1: O quan diu Sator és la Tor,
0: la Tor.
1: Però nosaltres ja personalment ja no salàvem. Els de Begur,
0: els avis,
1: sí.
0: No? Tampoc?
1: No. Jo quan vaig conèixer els meus avis, curiosament, parlaven absolutament rossellonès.
0: Ah, havien fet la retirada i eren a Perpinyà.
1: Eren a Perpinyà i parlaven absolutament rossellonès. No he entès mai com varen poder canviar en 10 anys la seva manera de parlar català.
0: Adaptació.
1: Suposo.
0: Sí, sí.
1: Suposo,
0: I
1: no
0: si
1: sé.
0: Vivien a Sant Jaume?
1: Vivien a Sant Jaume.
0: No, sempre ajuda, això.
1: Sí. I a més, treballaven per gent. Sí. Eren els seus amos eren rossellonesos. Eh?

0: Memòria a Ràdio Arrels, amb Berenguer Ballester.
1: Teresa Dalmau, neixes a Pals el 48, escola a Pals, després a Figueres i escola normal a Girona. Seràs mestra.
2: Sí.
1: Volies ser mestra?
2: Sí, o... sí, sí.
1: Hi ha vocació, vull dir?
2: Sí. No sé si era la vocació, el fet és que podia haver anat a estudiar, en fi, jo vaig estudiar perquè tenia una beca, a casa meva eren molt pobres, però tenia el que se'n deia una beca, un personatge de Pals que ajudava alguns alumnes que això a estudiar. I no, quan va arribar l'hora de triar, això d'anar a Barcelona i tot això per mi era una cosa molt, que em venia molt gros, perquè jo sempre he viscut en un poble, i no vaig, em penso que no vaig atrevir a fer el pas de fer una carrera, diríem, universitària, i el que se'm va acudir que podia...
1: Que era més accessible.
2: Que era més accessible i que no em feia tant d'això, sí. Era mestre, mestre, a fer l'escola normal, sí.
1: I seràs mestre primer a Cerdanya, a Ger, que és prop de Puigcerdà.
2: Sí, sí, Ger. Sí. Ger.
1: A Ger.
2: Ger.
1: I després a Puigcerdà mateix.
2: Sí, perquè era mestre interina, no vaig passar les oposicions. En aquella època ja som a finals dels 60, i doncs ja comença a haver-hi aquella mentalitat dels 68, que dèiem, de deixar córrer tot el que era massa, diríem, codificat, una carrera, una vida ben organitzada, tot això, ja volíem una altra cosa, i això de fer oposicions i d'anar a un lloc determinat, sí. Tot això ja s'havia de... Ja era l'època que la gent tornava a la terra, que vivia en comunitat, l'època hippie, tot això. Tot això ens ho vam enviar a passeig.
1: Tu la vas viure bé, aquesta època,
2: sí,
1: com a hippie?
2: Sí, sí, sí, eren molt, molt reivindicatius, sí. En aquell moment.
1: Sí.
2: Era molt, molt més que no pas ara.
1: Segurament.
2: Segurament, sí.
1: Ets mestra a les monges de Puigcerdà?
2: Sí, perquè... Un cop acabant l'any d'interina, un any o dos, no ho recordo ben bé, d'interina, doncs, va, què faré, què diré, doncs, a les monges era una manera de guanyar-se la vida, perquè el que jo volia era no marxar de la Cerdanya. Doncs, buscava totes les maneres possibles per quedar-me a la Cerdanya. I al final m'hi vaig quedar i vaig dir d'això d'anar, d'això d'ensenyar.
1: Perquè què vas trobar a Cerdanya?
2: Una manera de viure, sobretot a la Cerdanya, a l'alta Cerdanya que diem ara. Quan vaig passar a l'alta Cerdanya, el contrast era tan extraordinari i la manera de viure tan diferent i una joventut molt més lliure i molt més, amb moltes més possibilitats, que allò semblava, a més, en un lloc protegit. La Cerdanya és un petit... És un petit país, sí. On tothom se coneix i així. Aquella manera de viure, jo no volia deixar això.
1: Et convenia.
2: Per res del món, eh?
1: Al 71 tens 23 anys,
2: sí.
1: I deixes l'ensenyament.
2: Deixo l'ensenyament perquè si no havia de marxar.
1: I doncs... I t'instal·les, doncs, a Oceja i a Palau, no?
2: A Oceja. Palau ve molt més tard, això. A Oceja, bàsicament. He viscut molts anys a Oceja.
1: I què fas a Oceja?
2: Treballava... hi han hagut, perquè ara ja no, molts sanatoris, sobretot a Oceja, el Sanàs, que deien la gent allà, i allò donava molta feina a la gent, gent que venien de l'altre costat, de la Cerdanya, gent del mateix poble, hi havia 6 o 7 en aquella època, era un poble molt viu, molt actiu, amb molta activitat, fins i tot com que hi havia molts obrers, doncs hi havia molt sindicalisme, molta política en el sentit molt, diríem, reduït del terme, en un poble, ja t'ho pots imaginar. Però era un contrast tan extraordinari amb el que jo havia viscut i el que encara es vivia en aquell moment, estic parlant del principi dels anys 70,
1: sí.
2: Que ja hi començava a haver una gran moguda a Catalunya, però a la gran ciutat, a Barcelona, segons quins... ambients, però en els pobles encara no. Doncs trobar en un poble una manera i una activitat així era per una jove, era la meva visió de jove d'aquella època, era molt atractiu.
1: Doncs
2: vivia, o sigui, treballava en els sanatoris, sí. He treballat amb, com se'n deia, més on d'enfant, els llocs d'acollida d'infants protegits, així, durant anys, això.
1: O sigui, anys 70, el català hi és present?
2: No, al carrer? No me'n vaig pas donar compte.
1: Què vol dir això? Que sí, naturalment?
2: Sí, hi havia molta gent, no sabia si és que parlaven català perquè eren gent que venien de l'altra banda, perquè molts treballaven allà i doncs alguns s'hi havien instal·lat. Hi havia una gran barreja de societat. Els gent gran sí que parlaven català, però a mi mai ningú em va parlar català. Em vaig donar compte molts anys després que la gent que jo freqüentava, la meva colla d'amics i així, molts sabien parlar català. Però em vaig donar compte anys després, sí. Perquè el que comptava era que jo aprengués el francès, i feien tot el que... O sigui, vaig aprendre el francès bàsicament allà, el sabia una mica perquè els estudis una mica, havia anat a escola i feien la llengua que estudiàvem era el francès, però és allà que vaig aprendre el francès bàsicament, perquè hi havia una joventut, si tu vols, que la majoria eren estudiants a Tolosa i, a més, tota una població que venia a causa dels sanatoris. Els sanatoris, en aquell moment, el climatisme era molt important i la gent s'hi podien passar fins i tot un any allà. I venia gent d'arreu. A la Cerdanya, contràriament al que podem pensar, no és un lloc de pagès tancat de muntanya. Era un lloc amb un cosmopolitisme molt important. I on t'hi trobava gent que mai t'havies imaginat que trobaries. El trobaves allà. I doncs era una petita societat, una mini societat, que no tenia res a veure amb un poble de pagès de muntanya com ens el podem imaginar. I, esclar, la gent, tots parlaven francès, sobretot els joves, naturalment. I si bé senties algú que et parlava francès, que parlava català, de gent gran, pensaves aquest és que ve de Puigcerdà o el que sigui. Però no era gens evident, però sí. Gens evident que allà es parlava català. En aquell moment jo no tenia aquesta curiositat, m'entens? Sí. Vull dir, a l'edat que jo tenia, el que m'interessava a mi era la gent de la meva generació i viure com ells, no saber quina història tenien ni això de Catalunya Nord o del Rosselló català, tot això, no en tenia ni la més remota idea.
1: Vindrà després, això?
2: Això vindrà molt tard, molt més tard.
1: Per cert, que
2: 90.
1: Fa poc que he fet una memòria amb el ara senador Francesc Albet,
2: sí,
1: de Càldegues.
2: Sí, sí, sí.
1: I ell em parlava, en aquesta memòria, dels festivals de cançó catalana que organitzaven a la Guingueta.
2: Sí.
1: Tu això ho has viscut?
2: No, jo no, perquè això jo vaig arribar tot just després...
1: Això era a finals dels 60.
2: Jo vaig arribar, que devia ser el 71, el 71 a la Cerdanya G i tot això, sí, doncs aquestes coses...
1: Ja havia passat això.
2: Ja havia passat. L'única cosa que recordo d'aquell primer any és que hi va haver una... Llavors érem objectors de consciència, ho entens? Doncs hi va haver una manifestació en el Pont Internacional de la Guingueta on tots es vam estirar allà protestant contra el servei militar i que la policia ens va venir a buscar, ens agafava i ens treia. Sí. Va ser el meu primer acte.
1: Contestatari.
2: Militant, sí, contestatari de l'època. Però això de la nova cançó ho he sabut naturalment després, sí, però en aquell moment no. En canvi sí que he vist en Lluís Llach a Oceja, però ja són uns anys després, en Lluís Llach, d'altres cantants que han vingut, però aquell moment de la nova cançó, sí, que expliquen que el vet no. Això no.

0: avui faig memòria amb Teresa Dalmau a Illa, casa seva, en aquest final d'octubre del 2020, la vella del nou confinament.
1: Sí.
0: Aquí tens llibres de sobres.
1: Ah, sí, sí, sí, en distreure.
0: Per passar els confinaments que calguin.
1: I sobretot tenim els camins aquí a la vora, perquè la gent de la ciutat, sí, pobrets,
0: és veritat,
1: t'aplanya.
0: Bé, ja sabem moltes coses teues, Teresa. Has passat 20 anys a Oceja i a Palau i participes a l'organització d'una festa literària molt important.
1: Ah, sí.
0: La Festa del Llibre Català.
1: La Festa del Llibre Català, que vam fer.
0: Tens un cartell aquí?
1: Fins i tot un cartell, ah, que ho vegis, eh?
0: Mira, Palau de Cerdanya, poble del llibre català.
1: Sí.
0: Amb un dibuix del Jordi.
1: Sí, sí, sí.
0: 8 i 9 d'agost 1992.
1: Sí, que aquests dos té, els puc regalar.
0: Ah, molt bé, gràcies.
1: Aquest nou, perquè només en tinc un. Perquè en tinc més còpies.
0: Va ser idea teva?
1: Això va ser... Mira, a la base hi havia... És la idea d'un belga flamenc.
0: Un belga flamenc.
1: Un belga flamenc, que venia, com molts, allà, s'estava a Cerdanya perquè era asmàtic i era el clima que li convenia més. I ell somiava que Palau fos un poble del llibre, com, per exemple, Montoliu o d'altres pobles del llibre. Era el seu somni i volia, costi el que costi, que allò es convertís en un poble del llibre. I no sé qui li va dir després, a veure aquella que s'interessa pels llibres.
0: Ja tenies fama, doncs.
1: No sé, no sé,
0: bon,
1: si...
0: Sabien els teus interessos.
1: Això. Ja som als anys 90, eh?
0: Esclar, ja ha passat temps, ja.
1: Ja ha passat temps, sí, i ja hi ha una altra manera de veure, sí, les coses. I sí, sí, i vam acabar organitzant, gràcies a ell, perquè ell feia els plans, com ho podríem fer, què podríem fer, vam dir, doncs començarem amb un festival. Això de fer un poble del llibre, ell volia que a cada casa o hi hagués una llibreria d'aquestes on s'intercanvien els llibres, de llibres vells, de llibres... I li vàrem dir, doncs, de moment, abans de fer això, començarem per fer un festival i farem venir llibreters, llibreters de vell, llibreters de nou, autors, i farem una cosa que sigui transfronterera, eh? Amb la Cerdanya, tota la Cerdanya reunida, i farem el poble del llibre català, i així ho vam començar a fer. Hi havia el llibre com a centre d'interès, però també hi havia el fet que, bé, érem una associació, i doncs hi havia historiadors, hi havia, que ja els coneixeu, perquè hi havia en Jean-Louis Blanchon,
0: evidentment, inevitable,
1: historiador de Cerdanya, en Pierre Chevalier, sí, hi havia gent que en aquells moments organitzàvem, doncs, conferències, debats.
0: Vau fer venir escriptors importants,
1: ah, sí,
0: tant del nord com del sud.
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Allà hi va passar, no tothom, no, és molt dir, però allà hi va passar, sí, per què no un dia d'aquestes trobaré la fotografia, però ara són escriptors molt coneguts. A part
0: o Quim Monzó va passar per aquí, em
1: sembla. En Quim Monzó va passar per aquí, sí, en Jaume Vallcorro, en, sí, Villaró, sí, en Pep Coll, en Joan Lluís Lluís, sí, en aquell moment, moltíssima gent que van venir allà així molt, molt fàcilment, amb anys diferents, eh? Vull,
0: sí,
1: dir,
0: aquest
1: any d'en Monzó, si el recordo, era l'any del campionat de futbol mundial. Devia ser el 93 o el 94, no ho recordo ben bé, si es pot trobar aquesta data, sí, eh? Ho recordo perquè ell va venir i s'estava a Puigcerdà i primer havia de mirar
0: el partit de futbol.
1: El partit de futbol. Però va venir d'una manera tan senzilla, aquell, sí, aquell home extraordinari, eh? Amb el seu editor, en Jaume, sí, Vallcorba, sí, i allà als baixos de l'Ajuntament de Palau, que tu t'imagines un ajuntament molt senzill, allà discutint tots plegats sobre, jo què sé, problemes que posen els escriptors i els mass media i coses així.
0: I aquesta festa, Teresa, la Festa del Llibre Català, sí, a Oceja, que de fet va durar 4 o 5 anys només.
1: A Palau, era Palau.
0: A Palau, sí, sí, a Palau. Aquesta festa...
1: Va durar, sí, 4 o 5 anys, 5 anys, sí, sí, fins al 95. Sí.
0: Hi havia una figura, no?, que feia de padrí, més o menys, Jordi Pere Cerdà.
1: En Jordi Pere Cerdà, ell venia com a veí, o sigui, d'entrada ja vam convidar, doncs, en Jordi Pere Cerdà, que sí, que sí, com que era l'estiu, de tota manera ja s'estava a Sallagosa en aquell moment, Doncs ell venia sense cap mena de problema, amb senzillesa.
0: Sí.
1: Cada any venia, sí, sí. I va haver fins i tot un any que se li va fer un homenatge al grup La Tecla de Berga, li van fer un homenatge. Si agaféssim la història d'aquesta festa del llibre, en Jordi Pere Cerdà cada moment hi va tenir un protagonisme diferent, ja sigui per discutir amb els autors. En aquell moment es discutia de la marginació dels autors perifèrics, que es deia, i doncs és per això que van venir, que discutien amb en Pep Coll i en Villaró i tota aquesta gent sobre la marginació dels autors pirinencs, per dir-ho d'alguna manera. A cada any hi va tenir un paper, d'una certa manera. Un any vam ser els primers a presentar aquella pel·lícula Land and Freedom d'en Ken Loach, A Terra i Llibertat. Sí. I ell, que és del Partit Comunista, era del Partit Comunista, aquella pel·lícula inspirada d'Orwell i tot això, no li va acabar de fer el pes.
0: Perquè els anarquistes i els comunistes,
1: sí, sí,
0: en aquesta
1: sí.
0: pel·lícula...

0: I no va continuar per alguna raó, per
1: Continues
0: dificultats
1: perquè a partir del
0: d'organització?
1: moment que les persones que se'n cuiden, això és una feina, molta feina,
0: Sí, segur.
1: i després també els ajuntaments canvien el seu interès. Ells volien que això, en comptes que fos una festa molt cultural, era únicament, parlàvem de cultura i de coses així, volien que s'impliqués més l'economia, que hi haguessin, jo què sé, parades en productes locals, tot allò que fos una mica més popular, i això a nosaltres no ens interessava pas gens, doncs quan vam ens vam deixar córrer.
0: Ho han deixat córrer.
1: Això.

0: Fins aquí la primera part de la memòria amb Teresa Dalmau, enregistrada a casa seva a Illa, finals d'octubre del 2020. És la veu de Pere Figueres amb la cançó Rutes, la musicació del poema de Jordi Pere Cerdà del disc Tinc el cor un poble de l'any 83, aquell gran disc amb musicacions de Pere Figueres, de poemes de Jordi Pere Cerdà i de Joan Amada. Abans hem escoltat, perquè Teresa Dalmau ho ha volgut, Les corrandes d'exili, el poema de Pere IV, musicat i cantat per l'Ovidi Montlló. Ha explicat que els avis paterns van fer la retirada l'any 39. Ha sonat també Luis Mariano, cantant El Relicario, records de la seva infantesa a Pals, on va néixer el 1948. I Raimon, que escoltava amb els companys amb la cançó El vent, d'aquell primer disc amb quatre cançons publicat el 1963. Aquesta primera part de la memòria amb Teresa Dalmau s'acaba a Palau de Cerdanya i amb la festa del llibre català que va organitzar durant 5 anys. Hem de continuar el seu recorregut que passarà pel col·loqui sobre Jordi Pere Cerdà el 2001 a Oceja i a Llívia, el retorn a l'ensenyament i el capès de català que passarà als 50 anys, l'arribada a Illa i, un cop jubilada, la creació dels Amics de la Casa Samsó i també l'organització de les Diades Poncianes, l'any Simona Gai, el 2019, i el 80è aniversari de la retirada amb el documental que van fer recollint el testimoniatge de gent d'Illa que havien fet la retirada i de gent que els va veure arribar. Serà a la segona part de la memòria amb Teresa Dalmau, que podreu escoltar demà a aquesta mateixa hora.
1: Memòria. La nostra gent

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. Donatius.radioarrels.cat.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Esquitxos de llibres.
3: Amb en Pere Manzanares.
2: De Ràdio Arrels.

0: La meva tia també m'havia après a treure el sul del cap, sobretot el primer sul del mes d'abril, que és molt dolent, quan la mainada va sense casqueta. Llavors són malalts, tenen febre, no tenen ganes de menjar i el metge no els trapa res. Sempre s'acaba dient: «Veieu, és el sul!» I cal provar de veure si és el sul. Llavors agafes una ampolla de xirop plana, perquè va millor per l'agafar. L'emplenes d'aigua del robinet, prenes un mocador de fil i el doblegues, que hi hagi 9 plecs, 2, 4, que fa 8, i després gires un corn per fer 9 gruixuts. Llavors ho poses sus l'ampolla i ho poses sobre el front i proves al mig, al costat, als pols, i esperes un moment. Al cap d'un moment, si pugen bombolles com la llimonada, és que hi ha sul. Si hi ha grosses bombolles d'aire, això vol dir que és pas el sul. Cal que siguin fines, com un filet, exactament com l'aigua gasosa. La meva marrena i la meva tia feien la pregària aguantant l'ampulla. De Maite Barcons Reniu, la medicina tradicional i popular a la Catalunya del Nord, Editorial Trabucaire, 2016.
1: Esquitxos de llibres.
2: Amb en Pere Manzanares.
1: De Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels. A Sant Pere dels Focats, 93.1.

0: Ràdio
1: Arrels. Ràdio
0: Arrels.
2: L'associació Ludopia presenta la Yepisada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua.
3: Qui perd la llengua, perd la identitat. Si jugueu als Scrabble, sabeu que el joc accepta els noms comuns, els adjectius, els adverbis i totes les formes de verbs, fins i tot conjugats. Més s'accepten pas els noms propis, aquells que tenen una majúscula inicial i que designen una persona cèlebre, un lloc geogràfic, com un país o una ciutat, una marca comercial, o els noms i cognoms. Espieu si és estrany. La nostra llengua nos reserva calques sorpreses. Recordeu que ja hem dit que s'accepten Miquel, Sara, Benjamí, perquè, a més de ser noms de minyons i de minyones, també són paraules que designen altres coses. I bé, de la mateixa manera, Guillem, Rosalia i Juli són pas només noms. Els podreu jugar al Scrabble. Guillem és una forma del verb guillar, fugir, tocar el dos. Nosaltres, Guillem. Rosalia és un insecte, la Rosalia alpina, que també veieu, coneixeu amb el nom de Banyarrique. I Juli és una paraula antiquada, més vàlida. Designa el crit que feien els nois quan anaven a beneir la palma el diumenge de Rams. Juli, Guillem i Rosalia són al diccionari.
2: La Yepisada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua. Un programa proposat per l'associació Ludopia.
4: Radio Arrels, a Saragossa, 93.1.
5: Radio Arrels. Són les 8 del vespre.
6: Escolteu Radio Arrels.
7: Radio Arrels.
5: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. Donatius.radioarrels.cat.
8: Ràdio Arrels, 100% en català.

0: Radio Arrels, a Forques, 95.
1: La meva ànima voldria enlairar-se, però el meu cos no la deixa sortir. És com si jo

0: de Montserrat Estel.
1: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
2: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.

0: En el puerto de La Estaca, empleados y voluntarios aguardaban la llegada de este último cayuco con 172 inmigrantes. Salieron de la costa de Senegal hace 12 días.
1: L'arribada constant d'immigrants a les Canàries té desbordats els centres d'acolliment d'aquestes illes. Per això el govern espanyol ha presentat un nou centre, amb tot l'aspecte de la presó, per cert, que farà aquesta funció. La sorpresa

0: conviuen en un centre dissenyat per a 1.500.
1: El projecte va ser dissenyat en el màxim secret. La seva estructura interior amb pavellons separats per homes i dones recorden més a...

sents encara la conversa de les barques.

0: Radio Arrels, a Sant Joan de la Sella, 95.
1: Escolteu Radio Arrels.
2: A Salelles, 95.

0: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.

vaig veure el bressol com una llet primera, amb la color del sol tot verd de primavera. Vas ser tu qui em vas dir primera la tendresa als llavis de ma mare en una rosa encesa. Més tard, rimant els jocs, els rius i el pols, les emocions i els focs d'uns infantils amors, i en l'exili surt que l'estudi volia, tu, en ma solitud, em feies companyia.

llengua dels meus carrers parlava dolçament en la fulla del vent i en la cançó del vent. El teu ressò es sentia arreu de nostra terra, més el que no sabia és que ja et feien guerra. Per tu, mestre, em faré i l'aprendré als infants. Em faré trobador que cantis els meus cants. I si no n'hi ha prou per guanyar el teu combat, un bon dia potser també em faré soldat.

per tu, mestre em faré i l'aprendré als infants. Em faré trobador que cantis els meus cants. I si no n'hi ha prou per guanyar el teu combat, un bon dia potser també em faré soldat.

0: Radio Arrels, a Pontellà, 95.
1: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcir i Fenolleda.
2: Ràdio Arrels.

0: Ràdio Arrels.
1: A Sant Feliu de Vall, 95.
2: Qui dubta d'en Clint Eastwood, mirant el Gran Canyón del Colorado, nígols allargassats i vermellosos, i al cel se penja una estrella i se fa de nit, i en Clint, només il·luminat per sa follanya, s'encén espuret i guarda un secret, i llisa un coniet a la llauna.

menja, orina i no té son. I pensa, ballerada western, llebrons, ja veureu quan s'inventin el cinema. Escura, adesa, i tira per la carretera, ja podem veure.

Arriba, dos homes se li traten i li investillen, volen sabre on és en Morgan Freeman, que és negre de Million Dollar Baby. Do you know? Maybe. Dissimula, se'ls mira desenfunda com un llamp i els liquida, escup i se tallen sa seva vida. Sempre en es punt de mira del cèntim de cavalleria, o de gringos forajidos, o de xerifs corruptes.